Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long enough to everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem nova edició del Via Directa d'estiu. Seguim recordant els millors moments del Via Directa i les entrevistes. Avui ens centrarem a parlar del Club de Lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca i també avui ens centrarem a l'entrevista amb l'escriptora Maria Escales, que va visitar el mes de juny la Biblioteca Aigüestoses amb motiu del Club de Lectura. Salutacions de Jordi Milian, que us acompanya un dia més en aquest Via Directa d'estiu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigüestoses. Benvinguts aquí a la ràdio.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
2: Home, sembla que dir avui és un imprescindible, no? Estan molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectoral no se m'acudeix millor activitat. Al final, una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
1: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigüestoses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
2: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas a escoltar altres opinions, per tant democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada, també. Jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de la comunitat.
1: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
3: No crec que tingui importància dinamitzadors, conductors, és igual. Al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
4: de darrere, no?
3: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
4: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
3: Sí.
4: De poder-lo portar.
3: però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
4: És un hobby.
3: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
1: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
3: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
4: sí,
3: molt xula.
4: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no? Perquè
3: bueno,
4: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
3: Tot rutlla.
4: A més, som un grup que...
1: Ja es coneixeu, no?
4: Ens coneixem, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
1: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
4: No arribem a 20.
3: No?
4: No.
3: El que 15, passa que no sempre no? Ve tothom.
4: Sí.
3: Però bueno, 10, 12...
4: Entre 12 sí. I 16, no sé...
2: Sí, sí, ja tinc una mica de dades aquí, sí. Ho tinc controlat, La mitjana potser sí que estaríem sobre 13-15 persones.
1: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
4: sí,
1: lectures, no?
4: Sí, perquè 15 persones una hora passa volant.
1: A més, sí. Una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
4: Sí.
1: Ho feu a la mateixa biblioteca.
4: Sí, a la part de baix.
1: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
3: Porteu...
1: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. Heu llegit. Mm. Heu llegit també una novel·la de la Maria Escales, que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer sí, un club de lectura, tenir... llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
4: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
3: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir a la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, i preguntar-li per què i per què no, bueno, és, la veritat és que és molt xulo, molt xulo. Està molt bé.
1: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
4: Sí,
3: sempre ho passem bé, sí. però aquest dia especialment.
1: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que a més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no? Mm-hmm. I que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
4: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera i després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera, o tens coses que tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar. I és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
3: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
4: Sí, sí. Ah. Però... I a més, a vegades amb opinions força diferents.
3: Sí, jo penso, té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula, però no ve més gent perquè no ho coneixen, vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, 4. El que passa que no saben que els hi agrada.
4: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
3: Sí.
4: Sí, a mi em sorprèn,
3: sí,
4: no?
3: Sí.
4: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent,
3: sí,
1: a que s'apunten al club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
2: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, i la idea, ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
1: Això després de l'entrevista, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi, la idea és, a partir de setembre, que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada, a priori, està pensada per l'octubre. Però de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
1: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? He començat.
3: Jo crec que tenim
4: alguna
3: cosa.
4: Sí, no?
3: Sí, tenim
2: alguna
3: coses.
2: Llista ja.
3: Sí, sí, sí.
1: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
2: No ho sé.
1: Gèneres, va, anem per gèneres.
2: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
1: Poca pista aquí, eh?
4: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagi de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
3: És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
4: Sí.
3: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et recomanen o t'entren per l'ull o sí, has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és el que toca.
4: Sí. T'agradi o no t'agradi, és
3: aviam,
4: aquest.
3: Has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir el llibre que
4: a
3: toca.
4: A vegades sí, a vegades no.
3: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
4: Sí, però és la minoria.
3: És la minoria, és la minoria. A vegades passa.
4: Ens el llegim encara que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
3: Sí,
4: però amb aquest fas un esforç més per acabar-te.
3: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Sí. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
1: Clar, i aquesta part de descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes.
4: Bastant més dones.
1: Això és habitual,
3: bastant.
1: Això és habitual, sí, en gairebé tots els clubs de lectura,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.
4: Pues això, dones, normalment,
3: i edat de 50 cap amunt,
4: sí,
3: no? Diria
4: sí,
3: jo.
4: Sí.
1: Joves
3: adults.
4: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar, o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada dels
2: clubs de lectura.
4: Dels clubs de lectura. I me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home o algú jove.
3: És veritat. Jo dic, no sé què els hi passa als homes. Que, vull dir, no sé per què. Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé. no ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino, no sé.
1: Doncs fem una crida, a través de la ràdio, que en el club que començarà l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagi homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts, i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, i si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de la biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
2: Jo estic signant ja.
1: Està signant ja, sí. Sobre un tovalló de paper, no?
2: Sí.
1: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos.
2: A tu.
1: Bon estiu.
2: Igualment.
1: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club, finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, ho portem nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del club de lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest club de lectura, que ara el juliol doncs ha finalitzat.
2: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi, tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius, sempre estan proposant-te, i és un gran què. No tots els jocs poden dir el mateix.
1: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elizabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
5: Igualment.
3: Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació volem recordar avui l'entrevista que manteníem amb l'escriptora Maria Escales, que va visitar la Biblioteca Aigüestoses, precisament sent protagonista del Club de Lectura.

0: La memòria, els silencis i les històries que han quedat al marge del relat oficial són alguns dels temes que travessen l'obra de Maria Escales, des de la recuperació de la compositora Matilde Escales fins a la reconstrucció de la tragèdia de Llers. La novel·la No va quedar res. L'escriptora mallorquina farà la literatura una eina per rescatar vides i emocions. Avui ens acompanya per parlar de llibres, de lectors i del poder de les històries per entendre el passat i el present. Maria Escales, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Veu, avui protagonista del Club de Lectura de Sant Andreu de la Barca. Què suposa participar en clubs de lectura?
1: És un luxe perquè ara això que diré és un cliché, però els clichés són clichés per alguna cosa, i clar, la meva és una feina molt, molt solitària i molt silenciosa, i rebre el retorn de la gent que llegeix, les opinions i tal, és genial. M'encanta fer clubs de lectura.
0: De fet, un club de lectura, a diferència d'una presentació, en el club de lectura tothom ha llegit la novel·la, no?
1: Sí. I et diuen... Clar, moltes vegades... A veure, jo sóc una persona que moltes vegades poso el que se'n diuen ous de Pasqua, saps? En els videojocs, que hi ha coses amagades. Ho faig molt sovint. I m'encanta quan hi ha algun lector que em diu: aquí volies dir que això no sigui... Dic: bravo, molt bé, premi, tu ho has vist.
0: Normalment, els clubs de lectura és una lectura... on es miren molt aquests detalls, no?
1: Sí.
0: Com has dit ara, no?
1: Sí.
0: Vull dir, és una lectura molt atenta.
1: Sí. És un luxe per un autor que algú es llegeixi críticament, en el bon sentit de la paraula, de críticament, no? Que llegeixi el teu llibre i que es faci seus els teus personatges, no? I que valori, que et pregunti: aquest per què no ha fet això i aquest per què no ha fet allò, o que jo els hi pugui explicar per què he pres unes decisions, no només de la trama, sinó estilístiques, no? Per exemple, la meva tercera novel·la, que era Estimada Mirta, era una novel·la en la qual tota la novel·la era una gran carta, una llarga carta que escrivia un home a la seva filla Mirta, no? I explicar-los per què havia triat aquella manera d'explicar, per què, quines limitacions m'havia trobat amb aquell narrador i tal, no? I clar, després ho entenen i val. De totes maneres, el que escrivim s'ha de defensar sol. Jo sempre ho dic, això, eh? Vull dir que el repte d'unes... Perquè clar, sí que és veritat que arribes a molts lectors fins clubs de lectura, però sobretot la immensa majoria de gent llegirà el teu llibre sense poder contactar amb tu, tot i que jo sóc bastant accessible en xarxes, també s'ha de dir, però doncs això, no? Que els nostres llibres, les nostres històries, s'han d'explicar totes soles. Jo sempre dic, quan tu li has de dir a un lector això significa que tal, doncs és que no ho has explicat prou bé.
0: I en el club de lectura tens un altre avantatge, que és que pots parlar del final.
1: Sí.
0: Amb una entrevista, per exemple, si ara et féssim una entrevista sobre les teves novel·les, no podríem parlar
1: claro. Al
0: final, perquè no sabem qui està escoltant aquesta entrevista. Però clar, en un club de lectura pots
1: totalment
0: parlar obertament del final, si ha agradat o no ha agradat.
1: Sí, pots
0: parlar de qualsevol detall d'aquesta novel·la, no? Això fa que un club de lectura, aquesta lectura que fas a casa en solitari,
1: sí,
0: o que tu vas escriure la novel·la en solitari, doncs en comunitat, o posar-ho en comú, es pugui parlar de tot, no?
1: Sí. I també em suggereixen altres finals moltes vegades. No n'he trobat mai cap que m'agradés més que els meus finals.
0: Bueno, això és bo, no? De
1: perquè estan molt currats. Vull dir que, clar, no... Normalment, l'escriptura d'una novel·la comporta una sèrie de decisions que han d'estar molt meditades. I el que arriba al lector és el procés d'una molt llarga digestió i de moltes versions de la novel·la, fins i tot amb finals diferents, fins i tot amb personatges que desapareixen, personatges que dius: mira, aquest no cal, aquests dos els condenso i tal. Vull dir que les escriptures de les novel·les són de digestió molt lenta, molt.
0: A més, en el teu cas, Maria, també dinamitzes clubs de lectura, per tant, bé, jugues amb avantatge també, no?
1: Sí, dinamitzar clubs de lectura és... ho he fet... O sigui, jo, la meva història d'amor amb els clubs de lectura és he jugat tots els papers de l'AUCA, perquè he estat assistent a clubs de lectura i he anat com a autora, com el que faré ara aquí a Sant Andreu de la Barca, i també he estat i soc com a animadora de clubs de lectura, no? I m'agrada molt fer els tres papers de l'AUCA. Jo he vist que aquesta tasca com algú catequètic, no? com si estigués fent catequesis, com si estic dient, sabeu, m'agrada molt. Em costa molt, alguna vegada ho he fet, a veure, alguna vegada he heretat algun llibre d'algun club de lectura, he hagut d'assumir lectures que no havia llegit abans i alguna vegada m'he trobat amb lectures que dic, ai, ja. Però normalment no, o sigui, quan els clubs de lectura els porto jo tot el curs i tot això, jo trio molt bé les lectures. És curiós perquè els clubs de lectura són com calidoscòpics, o sigui, sabeu allò del calidoscopi, que hi ha totes aquelles peces que tu mous i es fa una figura i tornes a moure i es fa una altra? O sigui, els assistents als clubs de lectura una mica m'orienten cap a quins llibres funcionen o no, i és una passada perquè jo m'he trobat llibres que han funcionat molt bé en un club i que hi ha una sèrie de persones amb unes condicionants o amb uns gustos, etc. I després aquesta lectura que dius, oh, que bé que ha funcionat, el proper any la poso a l'altre club i aquell altre club doncs no funciona. Però a mi m'agrada molt, I a més que de vegades els lectors em diuen, ai, perdona, però és que no m'ha agradat. Dic, no, m'encanta que no t'hagi agradat, perquè discutiu una mica, m'agrada molt. Quan el llibre ha agradat a tothom és com molt avorrit, no? M'encanta quan la gent discuteix i diu, no, això sí, això no.
0: Bé, pot passar, a vegades, no m'ha agradat la novel·la, després quan arriben al club de lectura, quan tothom dona l'opinió i es dona algun detall més que potser es desconeixia de l'obra, doncs potser no ha estat tan malament, no?
1: Sí.
0: O no. Segurament que t'hauran fet la pregunta també clàssica de com tries les novel·les del teu club de lectura, sí. No? Quins criteris fas servir, no?
1: Jo faig servir criteris molt... els tinc com... A més, que n'havia... En parlo amb els directors de les biblioteques on col·laboro. Jo tinc molt clar que no he de posar bestsellers. O sigui, un llibre al qual tothom ja llegirà, un llibre al qual tothom ja en parlarà, no. A mi el que m'interessa és ajudar els lectors a descobrir llibres que potser, si no anessin a un club de lectura, no descobririen, no? Això no treu que moltes vegades posi llibres que han estat bestsellers en altres anys. Per exemple, ara, Olor de Colònia, no?, que va ser un èxit espaterrant i tal. Però ja el poso ara, no, potser fa, quan va sortir fa, no sé, potser fa 15 anys que va sortir aquest llibre.
0: Ben bons.
1: En aquell moment no l'hauria posat. Ara sí, ara que ha reposat, ara que potser els lectors no l'han llegit o no el tenen fresc, no? Tinc molt clar que els impostos d'aquí han de servir per ajudar la cultura d'aquí, no sé si ho estic dient gaire clar, amb el qual trio molt bé quines editorials, quins autors, de què hem de parlar en un lloc cultural també, no? O sigui, que a veure, com que el llibre de la Belén Esteban, posem, que és el llibre, va ser el més venut d'un any a Espanya.
0: Aquest no el posaries, al club de lectura?
1: No, perquè ha de ser una tasca cultural. Però també entenc que la cultura és molt vasta i té moltes cares, o sigui que no han de ser tampoc llibres molt sessudors i molt... Hi han de cabre els llibres com molt filosòfics i molt elevats i tal. No et nego que no, Però... També hi ha de cabre un llibre de lectura fàcil, un llibre d'estiu també hi ha de cabre, no? Però, i també el que faig sempre, cada any, perquè jo sempre els dic tots els llibres que no heu llegit són novetats, no? Això, dues de les meves frases són tots els llibres que no heu llegit són novetats, i l'altra és els clàssics ho són per alguna raó. Per tant, cada any poso un clàssic. Jo que sé, aquest any amb alguns clubs de lectura he posat el llibre de les bèsties de Ramon Llull, no? I clar, quan dius llegirem un Ramon Llull, tothom et posa uns ulls com taronges. Clar, també vaig triar molt quina edició, vaig triar una lliçó que era, com, no sé si dir-ne bilingüe, no? Que tenia una

0: parlant de la teva relació amb la literatura. Com arribes a la literatura tenint en compte que la teva formació ve de la música?
1: Sí, jo en realitat allò que pone tu DNI posaria músic. A veure, tant la música com la literatura tot ve d'una necessitat d'expressar-me, no? El que passa és que amb la música sempre he expressat el que fan els altres. No sóc compositora, no he escrit mai música. Però jo sempre havia escrit, eh? Jo quan era petita em van regalar una llibreteta i vaig començar a fer un diari i encara, eh? Vull dir que, aleshores, jo era la típica que quan es moria una tieta, quan es casava un cosí, doncs em deien: Maria, tu que te'n surts, no? Aleshores, un any per Sant Jordi, el meu home, el Jordi, em va regalar una rosa, un llibre i un bloc. Va dir, jo no sabia el que era això dels blocs. I diu, sí, tu que t'agrada escriure, va, no? I em va, aquest bloc encara existeix, es diu Idò, que és fàcil de... Idò, és mariescales.cat. Aleshores vaig començar a escriure un blog i, ostres, m'agradava molt. I va ser la primera vegada que gent que jo no conec de res llegia les coses que jo escrivia. I era una cosa de uala, què està passant? És fantàstic internet perquè ha democratitzat molt l'accés a la cultura i l'accés a això que et llegeixi o a arribar a gent que no coneixes de res, no? Aleshores, a partir... Bé, clar, la meva història és una mica estranya, perquè jo tinc moltíssima sort, moltíssim... He treballat moltíssim, també, s'ha de dir, He treballat... Ningú sap les hores que hi he posat, però, a més, he tingut molta sort. Aleshores, va resultar que una persona que seguia el meu blog em van trucar, a més era el dia que feia 40 anys, me recordo perfectament, el dia que feia 40 anys estava a punt de sortir a sopar i em truquen i em diuen que volen publicar un llibre amb els articles del meu blog, no? I jo, ostres, sí.
0: Acabant, no?
1: No? O sigui, és això, vull dir, que jo no vaig... El primer llibre que vaig publicar no vaig ser jo perseguint els editors, sinó els editors, que això és raríssim que passi, no? I va ser el meu primer llibre, no? I després, a partir d'aquí, vaig dir, ostres, hi havia una història molt bèstia a la meva família que jo volia explicar. I vaig començar a escriure la meva primera novel·la sense pensar mai, que allò es pogués publicar. Mai. Una història que els personatges parlen en mallorquí, que el protagonista és un capellà. O sigui... Però vaig escriure i resulta que això d'escriure és com lligar, no? Allò que dius, si ets tu mateix, acabaràs agradant. Doncs va ser això. Com que vaig escriure sense... Jo vaig escriure perquè els meus fills sabessin, vaig escriure perquè els que jo estimo no es morissin, no? Vaig escriure pensant que d'aquesta manera els meus avis no es moririen mai perquè quedarien escrits, no? I perquè els meus fills sabessin la història de la seva família. I això va agradar molt. O sigui, vaig enviar aquesta novel·la a moltes editorials i em van començar a contestar dient: bé, d'aquí 3 mesos, si no tens ni res, d'aquí 3 mesos serà que no, o no s'ajusta a la línia editorial, aquestes coses que et diuen, per no dir no ets tu, sóc jo. Però després em va passar una cosa molt bèstia, que és que la mateixa setmana, 3 editorials diferents em van dir que me la volien publicar. I això és una cosa que no passa mai, vull dir. I jo em vaig sentir com la guapa de la discoteca, jo que sempre havia sigut la simpàtica. Jo era la simpàtica, doncs aquell dia vaig ser la guapa. Dic, mare Déu, què està passant aquí, no? I aquesta va ser la meva primera novel·la, Abans que el teu record torni cendra. I a partir d'aquí ja em va agafar la frisança. I clar, el fet de dedicar-me a la literatura va ser com un procés molt paulatí, perquè clar, jo tenia una feina fixa, estava en un institut que les trinxeres de l'ESO són molt dures, però jo tenia una feina fixa, m'entens? I tenia caps de setmana i tenia... Però a poc a poc, una vegada vaig... A veure, només tenim 2 vides i la segona comença quan te n'adones que només en tens una. M'explico. I va haver un moment en què vaig veure que només tenia una vida, que estava vivint, esperant, comptant el...

0: calendari quants anys em faltava per jubilar-me. I em feia molta por perquè, ostres, què faig, no? I jo recordo que vaig parlar amb el meu home i el meu home deia, és que em deia, és que si no ho intentes ens acabarem divorciant, perquè jo estava d'un mal humor, perquè sentia que no era allò el que jo... O sigui, jo treballava bé, era... O sigui, no era infeliç, eh? Però tampoc era feliç, era com una no feliç, no?
1: Necessitaves provar, no?
0: Necessitava provar, sí, i el meu home va dir, intenta-ho, i jo li recordo que li vaig dir, però quin exemple dono als nostres fills, no? Això de deixar una feina fixa i llançar-me... I em va dir, diu, dones l'exemple d'una persona que segueix els seus somnis? Quin exemple vols donar als teus fills? Aquest, o el de ser una dona amargada, amb una feina fixa?
1: Clar, aquí hi ha una part important, que és aquest recolzament de la família.
0: Totalment.
1: No? Aquest diu, endavant amb els teus somnis.
0: Totalment.
1: Fins ara t'ha anat molt i molt bé.
0: Molt bé.
1: Has publicat novel·les, com per exemple, Abans que el teu record torni cendra, del 2016, més finalista del Premi Sant Joan de BBVA, després Sara i els silencis, Premi Millor Novel·la de l'Any d'Òmnium Cultural, Estimada Mirta, Matilde, i fins a arribar avui amb aquesta obra de No va quedar res, que és el motiu del Club de Lectura aquí a Sant Andreu de la Barca. A més, els contactes amb la música continuen, i a més aquesta relació, ara ressonarem la literatura amb la música, amb un grup que es diu Mala Lletra. Que és un grup que està, és curiós aquest grup, perquè està format de persones vinculades amb el sector editorial, des d'escriptors, escriptores, editors, i també formes part aquí, a veure, noms, per citar algú. Salvador Massip, el científic i escriptor, Lluís Llort, Elisenda Roca, Marta Carnicero, Sílvia Cantos, Ada Castells, i un llarg etcètera aquí, no?
0: I també el Jordi, el Pere.
1: N'hi ha molts més.
0: Sí. Jordi Campoy.
1: Jordi Campoy,
0: sí. Ara m'havia fuit escúnica d'aïma Mallorca. és una passada de voltes brutal, perquè a més jo allà una mica desentono una mica, eh? Però bueno, si diem-nos Mala Lletra, doncs també no, perquè clar, jo vinc de formació clàssica, jo soc música clàssica, jo toco l'oboè, m'entens? A mi em dones una partitura i vaig on sigui, m'entens? Però ells, tots ells són com molt moderns, o sigui, són moderns, són de rock i aquestes coses, no? Clar, i jo recordo que el primer dia, bueno, i on són les partitures, per favor, que algú em doni les partitures, no? I va ser una sortida de la zona còmoda brutal i divertidíssima. Amb aquest grup, a més, hi ha unes complicitats, unes amistats que han sortit des d'allà fantàstiques.
1: I a més, us trobeu gairebé a les portes de Sant Jordi, no?
0: Sí. De fet, va començar així. Va començar perquè la Iolanda Bataller, de la llibreria Ona, va parlar amb el Lluís Llort i li va dir, escolta, per què no ho fem? Se'm van adonar que hi havia molts escriptors que també feien música d'una manera potser més amateur, tal, i va dir, per què no ho fem una d'aquestes idees boges, no? I el primer concert de Mala Lletra, el primer i el segon, de fet, van ser per Sant Jordi a la llibreria Ona. Després hem fet altres coses i tal, però molt bé, molt divertit, m'ho passo genial. I a més va molt bé parlar amb escriptors sense parlar d'escriptura, que també en parlem d'escriptura, no? Però saps com...
1: Canviar de tema, no?
0: Sí, perquè bé, això és com la gent... A mi hi ha una paraula que hi ha gent que troba molt cursi, però que a mi m'encanta, que és aquesta de lletraferits. Mm-hmm. No? Els lletraferits, doncs els escritoferits. Tenim unes dinàmiques, unes maneres de fer, unes d'allò que ens va molt bé ajuntar-nos i fer com una mica de teràpia de grup.
1: Doncs Mala Lletra, eh? Grup recomanat. Sí. Parlem de Matilde, publicada la novel·la La Campana, una història que t'ha servit per visibilitzar personatges que la història les ha invisibilitzat.
0: Sí.
1: No? Estem parlant de dones. Últimament sí que, gràcies a la literatura, estem coneixent dones que van fer un paper molt important a la seva època, però van ser invisibilitzades. No?
0: Sí.
1: A través de la literatura també té aquest poder, no? de posar la història o persones en el seu lloc de la història.
0: De fet, aquest llibre vaig tenir el Premi Ciutat de Palma, Jurens Villong. I per cert, que abans has dit que perdona, que et corregeixi, però és que em sabria greu, Sara i els silencis va ser nominada al premi millor novel·la, però no vaig guanyar. Una injustícia com una altra.
1: No, va ser finalista
0: i per mi va ser sí. I és cert que quan ets una desconeguda ser finalista en un premi d'aquests per mi va ser un uau. I així, Matilde va ser un regal de la vida, va ser un regal de la vida, conèixer a dues persones per separat que va resultar que eren cosins entre ells, i que els dos em varen parlar d'una dona molt potent, no? que havia estat amant de Santiago Rusiñol, que se n'havia anat a París, que havia conegut a Toulouse-Lautrec, que havia conegut a... I jo pensava, com és possible que ningú sàpiga res d'aquesta dona? No m'ho crec, no? I resulta que sí. I quan vas gratant... jo sempre dic que les històries són com les cireres, no? Que quan estires una et venen tres o quatre, no? I una mica és el que em va passar, van començar a sortir-me històries i vaig dir, ostres, ara què faig? I se'm va acudir aquesta novel·la en la qual tot de persona... Que el problema de Matilde és que no va deixar res, o sigui, va ser una persona importantíssima i va desaparèixer. Hi va haver un moment en el qual va interrompre la seva relació amorosa amb Santiago Rusiñol, que va tornar amb la seva dona, i ella se'n va tornar a Mallorca i va desaparèixer. No sabem res més d'ella. Aleshores, jo sempre dic que tan important de trobar una bona història és trobar una bona manera d'explicar una història. Em va costar molt trobar la bona manera d'explicar-ho, però quan la vaig trobar... tot m'ha rodat. És allò com quan si les coses són molt difícils és que no han de ser, oi que sí? I això s'aplica a la literatura, s'aplica a les relacions amoroses, s'aplica a tot. Quan les coses són molt difícils és que no han de ser. I quan vaig trobar, anava buscant i no trobava la manera, i quan vaig trobar la manera va ser tot tan fàcil, no... Això no exclou que va ser moltíssima feina, no? Perquè vaig haver d'investigar... Perquè no només parlo de Matilde, no? Parlo de Camille Claudel, parlo de Lluïsa Freixas, parlo de moltes autores i escriptores i pintores i escultores que...
1: Suposo que aquells també gaudeixes, no només escriure, sinó sí. Aquesta part de la documentació, i sobretot quan la documentació és tan complicada de trobar. No?
0: A mi m'encanta documentar-me. Jo suposo que en una altra vida hauria de ser historiadora.
1: Investigadora,
0: o
1: així, no?
0: O investigadora, o així. M'encanta documentar-me. Però hi ha un moment en el qual has de parar. Perquè, clar, arriba un moment en què dius i a veure això, i a veure allò, i no t'aturaries mai, t'has d'aturar, no? I també hi ha una altra cosa, que és que sí que és veritat que t'has de documentar molt bé, però no s'ha de notar que t'has documentat molt bé. De vegades, buscant documentació, trobes coses molt xules que t'han costat molt de trobar, no? Però després, a l'última redacció, allò ha de sortir perquè s'obre. Jo sempre dic que les novel·les... el que sobra, o sigui, el que no és necessari sobra, no sé com dir-te. No?
1: És una novel·la i no un assaig. No?
0: Ah, això mateix. I clar, de vegades trobes coses xulíssimes, dades xulíssimes, que dius, ostres, no, però no hi caben a la novel·la. Aleshores les guardes pels cursos de lectura.
1: Veus, pots aprofitar aquesta clar. Informació. Amb aquesta recuperació de la Matilde, la Matilde Escales, podem comparar-ho també amb Maria Carme Roca, que també sí. Amb la novel·la Les Illes Interiors va recuperar sí. l'Esmeralda Cervantes, que era la Clotilde Cerdà. No?
0: M'encanta que em diguis això, perquè la Clotilde Cerdà va ser un dels personatges de la meva novel·la que va haver de sortir. Perquè la tenia allà, perquè és un personatge superpotent. I li vaig dir a la Mari Carme, li vaig dir, mira, Mari Carme, saps que tu i jo hem estat allò, som com cosines o germanetes llunyanes? Perquè les dues tenim aquest... És un personatge superpotent, Clotilde Cerdà. Sí.
1: I aquesta investigació torna a Sara, no va quedar res,
0: sí.
1: Ha publicat per ara Narrativa.
0: Sí.
1: Marxes, no dic fugir, sinó marxes de Mallorca.
0: Sí, sí, sí.
1: I te'n vas a Llers per conèixer una història molt potent, no?
0: Molt,
1: que,
0: total.
1: La desconeixies...
0: Totalment.
1: Et donen la idea de la possibilitat d'escriure sobre un tema molt concret. Sí. Explica'ns, perquè és una història potent.
0: Sí, sí.
1: Una molt... història de resiliència, també.
0: A mi em sap greu dir això, però em va trucar l'editora, la que en aquell moment era l'editora d'Ara Llibres, i em va dir, Maria, hi ha una història molt xula que tu podries escriure molt bé, no sé què, ambientada a la Guerra Civil. I jo de seguida vaig dir, escolta, la Guerra Civil, jo el cromo aquest ja el tinc, o sigui, ja no vull escriure més sobre la Guerra Civil, però confio molt en ella. I vaig dir, bueno, vaig a provar-ho. I diu, Llers. I jo, disculpeu-me, però jo no sabia on és Llers. Jo, em dius Llers, o sigui, dic, jo això on cau? I vaig començar a investigar, i bueno, és això de les cireres, eh? Em van començar a sortir històries, perquè la història és brutal, la història de Llers. O sigui, un poble que l'últim dia de guerra, hi havia un polvorí a l'església, i els hi varen dir, sortiu, que l'hem de fer esclatar, allò perquè els franquistes no es quedessin al polvorí, sortiu que no us caigui una teula, i varen fer un forat de 30 metres, es varen quedar sense cases, sense res. Imagina't que tu ara, quan tornessis a casa, no només que no hi ha casa teva, sinó que no hi ha ni el teu carrer ni el teu poble, que tots els teus veïns ho han perdut tot. Perquè clar, a mi, si jo ara s'incendies casa meva, jo podria anar a casa de ma germana o a casa de la meva mare, però en aquell moment tothom ho havia perdut tot. Això és molt bèstia, no? Però buscant vaig trobar moltes altres històries. Jo que sé, Dalí, quan tenia 20 anys, Dalí va estar a la presó per cremar una bandera espanyola. Dalí, que és, després de Franco, la persona que més ha sortit en el nodo. Dius, perdona, però que m'estàs dient? És que no m'ho creia quan ho vaig estar buscant. I allà va coincidir amb Eugeni Aroles, que posteriorment va ser l'alcalde de Llers abans, durant la República, i va ser el primer alcalde del franquisme. Cosa molt bèstia. Aquest senyor... A veure, o sigui, jo quan vaig escriure aquest llibre tenia molt clar que no volia escriure una història de blancs i negres. Per què? Perquè ens han venut una història de blancs i negres i no és així, no? Perquè entre els republicans hi havia molta gent molt catòlica, per exemple, com aquest senyor. Aquest senyor era molt independentista, molt republicà i molt catòlic. I quan va esclatar la Guerra Civil es va trobar entre dues aigües. Què faig? Jo sóc molt fidel a la República, però sóc molt creient. Tots aquests dubtes se li van acabar quan van matar el seu germà, que era capellà. Aleshores ell es va escapar i va passar per la frontera i va tornar a entrar a Llers el primer dia, el dia següent de l'explosió. Encara fumejava Llers i ella estava entrant allà amb la camiseta blava, camisa azul i la gorra de requeté. I clar, els veïns flipaven, perquè era com si ara nosaltres veiéssim l'Oriol Junqueras amb el carnet del PP, m'enteneu? És que era ben bé així, eh? Mira, també republicà i molt catòlic. Veus? Mira, l'he brodat. I clar, ningú el volia. Els de dretes, perquè tu no eres un camisa vieja, i els d'esquerres, perquè, tio, t'has passat als altres. Aleshores, espera, que acabo. Aquest senyor el varen fer alcalde i va estar dos anys d'alcalde. I es va guanyar bastant el cor dels seus antics companys, perquè feia molts avals i molta gent va evitar anar a la presó, tal i qual. Però, atenció, al cap de 2 anys va aparèixer assassinat. El varen trobar assassinat amb un camí que ningú sabia que passaria per allà, amb el cap esberlat, etc. Clar, jo amb tot això, dic, hosti, jo amb tot això he de fer una novel·la. No, per cert, aquest capítol el vaig escriure com si fos un capítol de crims. Jo sentia la veu del Carles Porta quan escrivia aquest capítol.
1: O sigui, creus que has posat llum a la foscor, no?
0: Total,
1: final?
0: És que aquest capítol es titula Posant llum a la foscor.
1: El que dèiem abans, escriptora, però també investigadora.
0: Sí, estirant
1: del fil, també apareixen aquestes històries, no?
0: Sí, m'encanta. Sí.
1: Doncs avui, aquesta novel·la, protagonista del Club de Lectura del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, aquesta novel·la de Maria Escales, què creus que diran els lectors d'aquesta novel·la?
0: Doncs serà una sorpresa.
1: A part de que els hi agradi, eh?
0: I si no els agrada no passa res, eh? Vull dir que m'ho diguin. Jo sempre dic, ben dit es pot dir tot, però ben dit, eh? Amb carinyo.
1: Perquè... Crítica constructiva, no?
0: Sí, sí, sí. De fet, serà el primer club de lectura que faré d'aquesta novel·la. O sigui que serà tota una sorpresa, serà tota una sorpresa. Però normalment el que em passa quan faig clubs de lectura d'obres meves és que em trobo molts lectors que m'expliquen històries personals seves, no? I aquest és un llibre que penso que es prestarà bastant a això, que es prestarà bastant a això, i això per mi és un luxe.
1: Qui també ha escoltat aquesta conversa, aquesta entrevista, és Ferran Canyada, que és el director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Ferran, has escoltat l'entrevista. A Sant Andreu de la Barca tenim aquest club de lectura on el mes de juny heu escollit la novel·la de Maria Escales. Com està funcionant aquest club de lectura?
2: Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que molt bé. Llavors, aquest any ha estat una miqueta de consolidar el grup... de portes obertes, de que com més gent vingués millor, i amb l'objectiu ja posat de cara al setembre amb les inscripcions que farem pel curs vinent.
1: Ja s'ha escoltat que la Maria ha donat alguns consells a l'hora de triar les obres per als clubs de lectura.
2: Doncs he de dir que amb la Maria ja havia treballat en una altra biblioteca i ella portava el club de lectura i la veritat és que si pogués ara tornaria a fitxar.
0: A veure, parlem.
1: De moment ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
2: Mica en mica.
1: Potser en una altra ocasió. És la primera vegada que venies a Sant Andreu de la Barca, Maria?
0: Al club de lectura sí, o aquí a la biblioteca sí. Sí, he vingut alguna vegada a fer algun concert o alguna cosa.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, amb una coral i tal, sí, sí. Però fa anys, fa molts anys.
1: Però tenim aquí un teatre, vull dir
0: sí,
1: que...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Segurament que ens veurem en una altra ocasió,
0: I
1: no?
0: I tant que sí.
1: Doncs Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres.
1: Club de lectura... el juliol seguiu?
2: Sí, acabem el juliol. Això en principi acabàvem avui, però...
1: Feu un extra, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, va ser un clamor popular i no vaig poder-me resistir.
0: És que la gent que fa clubs de lectura són molt, molt... com molt potents i molt fidels, no?
1: Això seria com un bis, amb un concert, no? D'una
0: sí,
1: més, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vull dir que i són gent molt motivada en els clubs de lectura.
1: Doncs Maria Escales, un plaer haver conversat avui aquí a la ràdio de la teva obra, dels clubs de lectura, i bé, seguim en contacte i ens sí, seguirem sí. parlant.
0: Mira, he començat amb un cliché i acabarem amb un altre cliché.
1: Vinga.
0: El plaer és meu, però de veritat que el plaer és meu. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui volem recordar també amb el reportatge que vam realitzar de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, una Fira del Vi que es va celebrar enguany al mes de juny. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat en diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que venen la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Més avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en territori, en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats, que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula. I, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, que en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol, i aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i a entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura, que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
0: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'imminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
3: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típic al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
0: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
3: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
0: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
3: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé ha estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la DO Pla de Bages, on tenim 4 bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
0: 9 edicions, l'any vinent la desena.
3: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena i intentarem fer-ho millor i, bueno, superar-nos cada any. Què passa?
0: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
3: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i bueno, es diu Wincero, hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament o embarassos, bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
0: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
4: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
4: Són supersaludables, no tenen gens de sucre. Al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió. Som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins. Som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove. I el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol...
4: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vols prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com et deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i ja et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
4: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
4: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
4: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
5: Soc la Mercè, del celler Collbaix, de la DO Pla de Bages.
0: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que és, la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està doncs, en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
5: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I el fet d'aquest any la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
5: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una DO, no?
5: Per donar a conèixer una DO, sí, sí. Perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
0: I a més una DO històrica, eh?
5: També. També, per moltes vessants, sí, sí.
0: Collbaix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
6: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc el distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta Mandó, Sumó i Picapoll i Negra, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un Sauvignon Blanc, Chardonnay, Picapoll Blanc i una mica de Macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb 3 mesos i et porta Cabernet Mandó i Sumoy.
0: DO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, bueno, estem molt a prop d'aquí, estem a costat de Manresa i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
6: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vulgui doncs, tastar doncs, vins de la DO Pla de Bages i que, bueno, puguin començar a tastar vins de... Vins,
0: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
6: D'aquests tres vins?
0: Sí.
6: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per gent jove, per la gent gran, però són vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que sortit fa, és la Sonanya de Gasor, i és un vi molt fresc, amb poca elevació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festens de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però nosaltres ja els diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé. I l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn. Per la qualitat que té, a més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis. Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
7: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidez, ideal per aquest temps.
0: Què més portes?
7: Mira, portem el Júlia, que és un rosat de la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes, i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
0: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
7: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una miqueta més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència, vins sense alcohol, bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta al que vol la gent.
0: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de la Barca, veurem vins diferents, no?
7: Ja ho estem veient, ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. El públic jove també vol altres coses, és la tendència que hi ha.
0: No
7: hi ha
0: res més. Adaptar-se, no?
7: Sí, és el que hi ha.
0: Ser resilients, com se sol dir, no?
7: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, eh? Vull dir, el mercat és això, és el que mana al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí, eh?
0: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
8: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. A aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un Moscat Sauvignon i amb una mica de Bebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treguanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
0: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, eh? La fira d'aquí Sant Daniel Barca, fa molts anys que veniu.
8: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot la... l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
0: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
8: Normalment el que denotem és que en aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant, perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
0: Què és el que busca la gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
8: Bueno, sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar. I això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre. Però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanc que negre.
0: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
8: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
0: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
9: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa. I tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
0: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
9: Sí, sí, sí. Són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més, les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en bas, tota la vinya és veremada a mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera, no? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca i nyena, més per un vi que necessites una mica de gastronomia o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
0: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
9: Sí, sí, sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
0: Vins per un públic més jove?
9: No, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la de Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
10: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama El Mielero, que es garnacha blanca y Riesling. Luego una Alicia, 100% Chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama Calabeso, que es garnacha. Y un Finca Rableros, que es Cabernet Sauvignon Tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
0: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
10: Elegancia, joven, no sé.
0: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
10: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos. Y tenemos el calabeso rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero. Y un semidulce que es, tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea,
1: para adaptarse a las tendencias.
10: Nos adaptamos un poquito, poquito alcohol, fresquitos y ya está.
1: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
10: Wow. Eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
0: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la DO Navarra, amb el celler El Pago de Cirsus.
11: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsus, bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop de Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees, d'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
1: Quines són les propostes d'aquest any?
11: Al?
1: Les propostes d'aquest any, quines són?
11: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendimia Seleccionada, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet. 12 mesos de criança, fusta, roure, francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
1: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
11: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
1: Felicitats.
11: Gràcies.
0: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
12: Soc Fede Mallofré, de Jean León.
1: Bé, si parlem de vins d'història, el Jean León penso que és el vi amb més història darrere, no?
12: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega El Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
1: Vins de grans qualitats, d'una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood daurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor. Vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gama 30-50.
12: La 30-55, que era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Xarel·lo, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha amb Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
1: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
12: Bueno, doncs, bàsicament, quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix, i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buque insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
0: A més de la DO Pla de Bages, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
13: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat, i bueno, soc del celler Cadavall.
1: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
13: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? Un vi blanc que és un macaró xarero fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
1: Com definiries aquests vins?
13: Bueno, doncs són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.000-1.200 ampolles, per la qual cosa ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
1: Bueno, veig que hi cuideu tots els detalls, eh? el detall de l'ampolla.
13: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
1: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
13: Sí,
1: eh?
13: Sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també, pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt, i bueno, ja, és veritat.
0: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estar,
13: bueno,
0: què busca?
13: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem, i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts, i nosaltres ens expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
0: A gaudir de la fira?
13: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
0: I seguint passejant en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
14: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç del Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
14: Sí, avui venim nosaltres amb quatre vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el basí de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algun nou d'aquest any.
0: Els noms, com heu escollit aquests noms?
14: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coi de la Sitja és el nom de la finca, d'una finca de Vinya Vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
0: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
14: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
0: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
14: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
0: Sí que es deixen aconsellar, no?
14: Ah, exacte, sí, correcte.
0: Públic jove?
14: Sí, de tot, jove i més maduret. Saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
0: Si definim els teus vins, com els definiries?
14: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
15: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarré, de les Caves Canals i Montner.
0: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
15: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
0: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
15: Aquests caves és perfecte, doncs un arròs, amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre d'as, un bacallà de llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors es demana productes que tinguin bastant de cos. És un cava, ja et dic, molt finet, i té un color amb copa groguenc, perquè, ja et dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
0: Final Simoner, porta ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de la Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
15: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha conegut, també l'està demanant bastant. I bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna més, però bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
16: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comercial dels vins del Ramon Canals.
17: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut doncs, a donar-li un cop de mà.
0: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
16: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I bàsicament també portem una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturer per excel·lència.
0: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
16: Sí. Sí, sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem que l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit. Així que, aviam.
0: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
16: Què tenen d'especial? Que estan fets amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem en criança durant 2 anys, tots. I això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
17: Bé, doncs sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove que a poc a poc sembla que es vagi iniciant.
0: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
17: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
0: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
17: Bueno, elegància, ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits i potser això també convida doncs, a provar altres alternatives.
18: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsudillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat a l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunature Reserva, i dos blancs. A l'Udina, que és una garnatxa branca amb 4 mesos sobre lies, i un xerero monovarital, un vi mica més jove.
0: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, amb una definició, què ens diries?
18: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xerero. Tots els caves són el 50% de xerero, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre lies i, bueno, i és el que ens dona el punt de força a la bodega.
0: Important participar en fires com aquesta, no? La de Sant Andreu de la Barca.
18: Oh, i tant. Com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi doncs és un punt molt important.
0: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix a aquestes fires?
18: Sí, jo crec que ara ve més gent jove i abans no venia tant.
0: De fet, els cellers ho comenteu, no? Aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
18: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsudillo, el jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
0: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
18: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
0: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rosteria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
19: Doncs hem anat a buscar productes una mica de la temporada d'estiu, d'alguna de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un alioli de xinatra, que és un alioli una mica picant, que té el seu gustet, hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un briós de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat a fer un milfuix de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, ho passen de conya.
0: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi?
19: Sí, a veure, ens agrada participar

0: I del vi a la Fira del Vermut, que també va ser protagonista el mes de juny a Sant Andreu de la Barca. Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins, de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
1: Bueno, portem un vermut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada a, tant a la DO Cupriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només a la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palocortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la veritat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
1: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. El vermut ha sigut un divertiment pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts, a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus, i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus. En aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
1: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta, i a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. Pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut, i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec?

0: Doncs aquesta seria el nostre target una miqueta.
1: Des del Priorat, Toni Munt s'ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament amb matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
2: Bueno, pues que principalment lo fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir els botànics també són nostres. Fins i tot l'alcohol viní que fem servir també el destil·lem nosaltres. I treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tot l'orígens red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
1: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
2: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com que ho maceres amb herbes, doncs queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
1: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
2: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia, i fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb, sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
1: Sí que queda clar, i a més en fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
2: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo.
1: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre. Elaborat a Batea, el seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
3: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
1: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut torna a revifar, què ens diries?
3: Bueno, no ho sé, crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que jo del vermut era un ritual, no? Que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final, sempre acabam tornant a les arrels, no?
1: El vermut, entre els joves, com ho veus?
3: Increixendo, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
3: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
1: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
3: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més suau, amb tocs més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
4: Des de la Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
3: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
4: Això vol dir que us va bé, no?, aquí, Sant Andreu de Barca.
3: Sí, no ens podem queixar, molt contents. Gràcies.
1: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musogorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
5: Clar, no podíem venir sense Musogorri. I després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musogorri.
4: Com són aquests vermuts?
5: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus, i una a Tarragona, els dos amb varietats de vivars autòctones de la Terra Alta, com és la Garnatxa Blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
4: El Musogorri continua sent un vermut solidari?
5: Sempre, sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu, i això sí que no ho perdrem mai.
4: Hi ha un nom, Musogorri, que també té una història darrere, eh?
5: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, Musogorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i se li reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes. I bueno, vam voler fer un homenatge, vam pensar que era un nom divertit. I com ja anàvem la línia d'Albert Solari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs vam buscar també un nom que s'assemblés en la línia i vam posar aquest nom.
4: Des de Witty Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte,
5: no.
4: Tampoc.
5: Avui volíem portar vi, volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
4: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
5: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
4: Aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I tant, moltíssimes gràcies.
1: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, el Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca que arrencava amb l'ADO Pla de Bages com a convidada d'honor. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb l'ADO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de l'ADO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de l'ADO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir de que sigui una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, eh? El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
4: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
4: Quins són els principals valors que diferencien la DOPLA de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
4: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
4: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys, eh? Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
4: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, eh? Tenim molt de futur.
4: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
4: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, eh? Just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
4: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita, eh? L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
4: Com a vicepresident de la DOPLA de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, eh? per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
8: Mira, els vins d'exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X i elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Doble de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
1: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la de Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple, era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors d'alguna manera Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
8: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. l'arràs del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit resort d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que en representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquen per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
4: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
8: Sí, sí, de fet vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
4: Estem a prop.
8: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
1: L'ADO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat. Recordant aquests dies el millor del Via Directa en aquesta Via Directa d'estiu, recordant reportatges i també entrevistes que hem anat fent al llarg de tota aquesta temporada. Salutacions de Jordi Emilian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui en el via directa d'estiu escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrela't, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. i no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estaven superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el vau aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Danza. I sí, al juny tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, bueno, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament amb riures, amb pica de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: A més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
0: Sobre els 40 anys d'història de Tet Andreu n'hem parlat amb Manolo Balín, un dels membres històrics de la companyia de teatre Teatre Andreu.
5: Bueno, tocava fer algo importante. En este caso ha sido algo que ha creado alguien del grupo. No es un musical como hemos hecho como Ren o como Legally, sino que va en torno a la música, que tiene la total importancia de la obra y en este caso la música de los festivales de Eurovisión.
0: Aquests 40 anys d'història, quin és el llegat que creieu vosaltres que heu deixat a Andreu a Sant Andreu de la Barca?
5: Ostras, nos gustaría que hubiéramos sido capaces de acercar el teatro a la gente del pueblo al máximo posible y que gracias a eso esa gente pudiera ver obras de teatro en cualquier sitio, pero que le llamara el teatro y que a partir de ahí le gustara, como nosotros no creo, pero le gustara el teatro.
0: Home, yo creo que aquest objectiu sí que l'heu aconseguit, ¿no?, durant 40 anys.
5: Nos encantaría que hubiera sido así. Hombre, sí, tenemos bastantes seguidores cada año, ya se van viendo. Hoy está el teatro prácticamente lleno, ayer estaba casi lleno a pesar del fútbol que nos obligó a cambiar la hora. Pero muy bien, muy bien.
0: 40 anys d'història, més Teatre Andreu com una gran família, han passat molts actors i actrius durant aquests 40 anys. Alguns encara continuen des de l'inici, com és el teu cas, l'Eugènia Gringeli, doncs, que també és habitual de Teatre Andreu, i s'han anat incorporant noves generacions.
5: Eso siempre, cada año pasa, entra gente nueva. Hay alguna gente que marcha, los últimos años no está marchando casi nadie, gracias a Dios, pero va entrando gente nueva, va trayendo formas nuevas de hacer, vamos integrándolas. Una de las cosas buenas que tiene nuestro grupo es que integramos gente de muchas edades. Hay gente de 81 años como Eugenia o como Ferran, que tiene también 80 años, y gente de 16 años, de 18, de 30, de 50. Eso es una de las cosas buenas que tiene el grupo y lo estamos consiguiendo.
0: De cara al futur, quin missatge donaries?
5: Pues esperanza. Ya estamos, acabaremos esta, vamos a preparar la siguiente, que la queremos hacer para el año que viene, algo más pequeñito, y ya tenemos elegida el año que viene. Muy felices.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional el 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril, per tant encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival.
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció? Tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía los nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això és el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda, sí, de premsa.
2: Sí, perquè la premsa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí, que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y mi primera, bueno, esa fue mi primera rueda de prensa.
1: La teva primera...

0: fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora doncs estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no? Tot el drama d'aquest personatge, no?
0: Claro, quan hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que eren en aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
0: Pues espero que vaya muchísima gente, que la vean y que salgan con preguntas, porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
0: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
0: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar. Y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social. Que aporta algo. Y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine. Y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
0: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
0: sí.
1: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una aquí ara... amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una quiera diferent, no? De dir...
0: Totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
0: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has fet molts contactes, no?
0: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares, y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí... una experiencia increíble.
1: Bueno, ¿y vas hasta los premios, Goya?
0: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
0: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invident, estoy aquí nominada, ¿no?
0: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invident,
0: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo, no lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important. Anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb la interpretació de La Buena Hija, sinó que estàs ara rodant un... No sé si l'has acabat, un
0: sí.
1: curtmetratge. Per tant, no pares,
0: No paro. A mi me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint,
0: sí.
1: ¿no? Com creant històries... ¿no?
0: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. y va sobre, bueno, se llama Ojitos de Cristal, va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea, la protagonista es Greta, una niña de 10 años, y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu, pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De sí. La buena hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? Que aniràs seguint, no?
0: Sí, m'encanta este tipus de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
0: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
0: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo sí. Que has après molt i en molt poc temps, no?
0: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això és important, seguir tenint metes, no? Y...
0: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodajes, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
1: Per tant, les has de portar tu també, no?
0: Claro, las tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambes, aquestes, però amb el teu nom, no?
0: Sí, sí.
1: Tindrà ser la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
0: Sí, així no.
1: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
0: Sí, ha sido un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema, y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100%, y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito, que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%, porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo, pero no me podía perder esa oportunidad, y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
0: Sí.
1: Doncs Kiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista, la primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer. La que vam fer aquí a la ràdio?
0: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10 tothom al cinema
0: la
1: Buena Hija amb Kiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
0: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Arancibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema, i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrelat. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrelat. La iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrelat, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere símbols d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és a escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Com per exemple l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: I el fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: Si explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres, impressiona?
4: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, a l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és doncs, que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que he fet, que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i, bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs, mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimarà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimarà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimarà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimarà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, pues, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, pues bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
1: Professor i, a més, director d'aquesta escola.
6: Sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes. 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant poc a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
1: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molts retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor, I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé. Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
7: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
7: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne també. Com alcalde i com exalumne avui a la celebració del 50è aniversari, apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
8: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
7: Heu trobat molt canviat a l'escola?
8: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'agrada.
6: Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
7: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
8: Tants com facin falta.
1: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimerà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
9: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidi res.
1: Un discurs molt emotiu. No?
9: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
1: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
9: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això et gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
8: Això diu molt de l'escola, no?
9: Jo penso que sí. Jo penso que sí, jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
8: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
9: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies. Famílies, molt bé.
8: Ara estàs jubilada?
9: Estic jubilada.
8: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimerà?
9: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any, no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses. I jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
8: I es necessita aquest punt de vocació,
9: Jo sí. La veritat que sí.
8: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimerà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimerà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimerà?
10: 30 i tantos.
8: Quin record se té de l'Àngel Guimerà?
10: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
11: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, els nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
12: Sí, sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
8: Què heu pensat avui?
12: No, fa 20 anys que m'he jubilat.
8: 20 anys que es va jubilar, quan heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimerà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
10: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
11: Sempre acompanyes i ha sigut com família.
12: En aquella època estaven molt units, els mestres estaven molt units.
10: Una família, fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
8: El que estic veient...
10: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
8: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no?, dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no?, que el recordeu, la veritat que molt bé, no?
10: És el col·legi. El nostre col·legi, Àngel Guimerà, sí. Clar.
12: Les coses dolentes de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, També hem tingut les nostres, però, bueno, ho han superat tot.
8: Com eren els alumnes de llavors?
10: Bueno, tenien molts alumnes per classe, molt més que ara,
12: 35, sí. Quan van arribar, 35.
10: Sí, molts alumnes, però bé, maco, jo vaig estar molt a gust amb les
11: maco,
10: famílies.
11: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
8: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
11: Sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
10: Molts anys jubilada, ja.
11: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
8: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara, o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
10: Jo no sé. Primer has de tenir vocació i t'han d'agradar als nens.
11: Il·lusió, exacte.
10: Si no pot ser. I després als pares i als nens que els professors tinguin respecte.
12: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res.
11: Per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren. Veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat. Perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata. No, no va ser alumne meu. Té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi.
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia... I llavors, molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció-demostració us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. El que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Doncs potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, allò que et, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i m'hi diu, tenia moltes ganes de tornar-te un classe, i jo doncs, dic, molt bé, bueno, és un piro, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona,
1: l'Ali
2: Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar... No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres, n'hi havia moreres, i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot, ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
6: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
7: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
8: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
8: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat. Amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
7: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
8: Sí, yo igual, a día de hoy segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: A la Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
7: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
8: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment, i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral. De fet, ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica. I bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no?, cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és lo meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària. Però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos i la directora general també, un encant. Però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis i pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer i n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi ha arribat, no? I ella, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I, bueno, i o sigui, vaig entrar celebrant el Nadal. I després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh?, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha part dels professionals

0: com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital. I, bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
1: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment sens dubte més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
0: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica, perquè teníem que donar molts missatges a la població, perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica, veiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, amb els rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començava amb l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon o la feina amb els col·les. No sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també.

0: a tota Catalunya. Ens vam adelantar moltíssim a l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
1: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
0: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant per cent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols, en aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir a l'ATA, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, doncs, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns trajos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio, i han dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai, des d'aquí la ràdio, us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia, que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia i hi ha a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi de la comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i un referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava. Això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment. En aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tot a Catalunya, pues, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions. És diferent la situació de la infermera d'atenció primària que l'hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible, i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests 3 últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista i molt central i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades els metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme, la consulta de civilització tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, ja hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més, a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la Carmen, la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons, i durant aquells moments horribles que vam viure, vam per sort sobreviure, de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: El misteri i els jocs de lògica són els protagonistes del calaix actiu. Les models de la Belle Époque de Berta Jardí, publicat per Univers, ens presenta dues dones amb vides intenses en una època de canvis, Emily Floch i Isabel Llorac.
2: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorac i la Emily Floch, dues dones que, títol li he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
3: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
1: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
4: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
0: Amb Mònica Socies hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. Ah, a més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, alcalaix.onalatorre@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el Calaix Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat. Cercam programes i el calaix. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garant, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina, Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elizabeth, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals d'Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecària del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Floke, modista i empresària vinculada a Gustav Klimt, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorach, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que quan arriben a la redacció penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si a més saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent, tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
2: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorach i la Emil Floch, dues dones que... I tu li he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia, aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
2: Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípica el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorach va ser retratada pel Ramon Casas i la Emil Floch retratada pel Gustav Klimt. Totes dues eren dones, tenien la mateixa, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història. Va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de no centrar-me en la vida d'elles i obviar la dels pintors.
1: Has dit una cosa que m'ha agradat molt i això també ho he pensat jo quan llegia el llibre. Són dues dones amb unes biografies molt singulars, perquè no són el cànon de la dona sumisa, casada, de l'època, sinó que trenquen els rols, els estereotips establerts. Suposo que això també t'ha fet triar-les, no?, a banda dels retrats.
2: Òbviament, els retrats en aquest cas seria més anècdota, i és la biografia d'elles dues que m'ha interessat. Dues dones, com bé dius, amb biografies singulars. La Isabel Llorach era una burgesa de Barcelona, una nena bé, teníem un milionària, molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, l'interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emil Floch era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda. I el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any, amb 28 anys, ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena, en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
1: A més, vestits moderns, perquè deixàvem enrere.
2: Eren vestits realment moderns, que trencaven amb l'estètica encotillada, amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, de per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klimt i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
1: És meravellós, perquè l'Isabel Llorach, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sé que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Floch, no, per mi ha estat una descoberta.
2: El ser vienesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorach sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura, el Primo de Rivera, més menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit per que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners li permetien, doncs era una dona cosmopolita. Era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
1: Una vida fascinant, jo.
2: La Isabel Llorach va inspirar, és un dels personatges que... Josep Maria de Sagarra s'inspira en ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etcètera, etcètera. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
1: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'agrada una cosa. Valenta, has dit.
2: Digues.
1: Valenta.
2: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... El que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors, se sortia bastant del rol que li hauria assignat la societat burgesa de Barcelona en aquell moment, sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Floch també, a la seva manera, perquè pol·lulava o vivia al voltant dels artistes de la secessió, que tots ells sí, realment eren un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt, molt, molt, molt masculí, i ella va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models. No van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció, formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan, sí, la posa, la cromàticament, etcètera, etcètera. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etcètera, etcètera. I les dues, tant l'una com l'altra, no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret. No se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... l'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor de Gustav Klim i ella no va voler ser mai retratada pel Klim perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia el seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austro-hongarès volien ser retratades pel Gustav Klim perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet per Klim. Ella no volia, no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, el seu passaven pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva, no es va agradar mai. És un quadre inacabat, també, en certa manera. Les mans no estan acabades. I sempre va dir, en farem un altre. No la va arribar a retratar, no li va fer un segon retrat.
1: No va arribar. I ara m'ha agradat molt tot el que has explicat, perquè la mirada, precisament, d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
2: sí,
1: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no?, amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llobrac no es va casar.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però aquesta relació, no?, amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
2: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes, tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar, què penso jo mentre m'estan retratant, què sóc jo de cara a tu, pintor. Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'està robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
1: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
2: Diu,
1: me la dones?
2: Gràcies. Adjudicada. Doncs digues.
1: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això, sí, també jugues molt, tu.
2: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i pintar, no? També he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
1: Vaja. No toca. No, tot no.
2: Inventada, aquesta sí que és de creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata en la Flora, que surt com a anècdota o que em dona joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo al 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
1: Bé, el llibre té tot un recorregut. Al final és esplendorós.
2: Ai, gràcies.
1: no es pot explicar, com sempre, a mi m'encanta dir això.
2: Al final és autentiquíssim, per de tot.
1: És cert, és que clar, jo anava a dir...
2: Sí, sí.
1: Com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí. A veure...
2: Sí, algú m'ha dit, jo l'estava llegint i pensava, com i m'ho van dir precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
1: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants. I és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, viure, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
2: Convius dos, tres anys amb elles i estan... I llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut les meves, els meus quers, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat. Però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no? Jo no em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. I llavors també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passes malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt... I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
1: Bé, certament, doncs... són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. A mi la Isabel m'ha fet patir.
2: Sí, t'ha fet patir.
1: Sí, m'ha fet patir.
2: Sí, a mi també em feia patir, és això, em feia patir, pensava, i al principi també em costava apropar-m'hi, i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre. Però també puc entendre l'Isabel, no?, i totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, al capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar amb contradiccions, i això és el que et fa créixer, no?
1: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes...
2: A veure...
1: Són molt humanes, i això és el que m'ha encantat. Són molt humanes.
2: Molt bé.
1: Doncs escolteu, si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers, de la Berta Jardí, entreu en el seu univers... I a continuar escrivint, Berta.
2: Sí, senyora, així ho farem.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena. I reapareix el Nil, la seva exparella que la posa en contacte amb una organització rebel de persones que han decidit viure'n al marge. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els rebels d'Antígona ens porta novament a la Georgina Dalmau al programa. Amb ella, amb Gossos Salvatges, ja vam patir el que no estava escrit perquè ens porta absolutament al límit. Les distopies, les mirades d'un futur, bé, futur entre cometes, perquè jo ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
2: Sí, el món planteja, el món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir, que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que en la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar a la gent, uf, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o fins a on ens pot portar, no? I que, ja, que des de que es va aprovar per publicar, fins que es va publicar, anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, uf, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que al lector li sigui tot molt familiar.
1: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
2: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu? Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no? No podia operar al banc, no podia... O sigui, més enllà del WhatsApp i de les comunicacions normals, eh? No podia entrar al gimnàs, t'havies d'imprimir el QR, no? Vull dir, tot al final molt... Llavors, bueno, val la pena també el llibre intentar fer reflexionar sobre aquesta dependència, doncs amb intriga, amb aventura, amb molta acció, moltíssima acció, però al final hi ha aquest tema de fons, no? Que és la dependència a la tecnologia.
1: Sí. Acció n'hi ha molta. Els rebels d'Antígona, el llibre està publicat per Fanbooks, el públic és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
2: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats

0: volta semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara de cop i volta comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento, sempre ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos el màxim d'hores enganxats al mòbil, això es diu l'atenció, lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de l'economia de l'atenció, crec que li diuen, alguna cosa així, no? Com més estona estiguem en allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
1: Parlaves de relacions de pares i fills, també surten molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que, sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies.
0: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no?, a la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no?, en lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres. Que igual no sortiria res de bo, tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil, doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no?, per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela. Seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no?, en aquí. Llavors, la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en què la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
1: Un desastre. Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
0: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
1: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera al llarg d'aquesta novel·la van apareixent, no?, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor... No, jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
0: Al final la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no? I que el dia a dia ja ens té prou ocupats i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'això, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
1: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja

0: uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne una un cop l'any. Engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
1: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors la gent es veu obligada a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada.
0: A l'entorn,
1: la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que, clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, veure, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
0: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços, parlen, riuen, s'enfaden, però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai, és molt fort, no ho havia vist mai. Arribarem amb això?
1: Sí, i tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així, d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors, és com que la conversa es dilueix, i penso que en les generacions més joves ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics, sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors, jo penso que sí, que actualment ja hi som en això.
0: Ara m'has deixat morta. Forta.
1: Sí. Jo també ho visc molt intensament. Al final aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius tal, i veies les imatges i penses, bueno, quina sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, o sigui, no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
0: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluidesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients als joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure, encara que sigui un dia o unes hores, i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que Els rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
1: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? De que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
0: Que per això també lluitem. Des del programa sí. També ho fem.
1: Llavors això ja seria per mi fantàstic, la veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
0: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
1: Moltes gràcies.
0: A més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però Laia, el cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
1: Les escenes d'acció intenten tenir el lector allà en plan, què passarà, no? Sí.
0: Hi ha alguna que és tan hollywoodiense? És brutal. Ja, quan llegiu el llibre ja sabreu de què parlo. Els que no l'hagueu llegit, perquè ja té recorregut, em sembla que era des del mes de gener, Georgina.
1: Sí, el gener, sí, el 28 de gener.
0: Per tant, ja té recorregut, però jo penso que és d'aquests long sellers, no?
1: Esperem, també sigui una gran... Sí.
0: Doncs ja ho sabeu, des d'aquí us recomanem Els rebels d'Antígona, de la Georgina Dalmau, publicada per Fanbooks, i busqueu-la i llegiu els altres llibres, perquè val molt la pena.
1: Moltes Georgina, gràcies.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de dir?
2: Que aquí a Tarragona
1: passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix i, a més, amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari enguany.
1: I heu fet una festa, festa grossa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però, mira, ho vaig passar, no passa res.
1: Bueno, a mi em perdonen, perquè sóc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu que sempre és el mateix i que es presenten novetats, però tot arreu es presenten i les presentacions de llibres ja no es porten, etc, etc, etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu i tothom queda content i quan s'acomiada ja diuen fins l'any que ve.
2: Sí, sí, ha costat, ha costat. Jo el que crec, de, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar, tot costa molt i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: No han dit dates 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania, a grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera. Doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari. I sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic i també a l'hivern, a Creixell, també doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran i precisament en la programació d'enguany que mantenim igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar. Encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius, perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí a nivell, perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
2: Clar, i a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família, i havíem de tocar el tema del nen, i n'hi vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novo, a l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que a priori la novel·la negra defuig una mica, eh? És molt complicat tocar la figura dels nens, i aquí doncs hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
1: No, família i crims, i si no hi ha crims, però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
2: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa del 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que hi ens endinsarem. I tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no. Ho tindrem amb un judici popular. És una de les activitats estrella del festival, molt xula, perquè a més participarà el públic, haurà de dictar sentència al públic.
1: Ai, jo vindré a dictar sentència, com ens agrada dictar sentència, qui vulgui participar que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
2: Serà molt interessant, perquè la xerrada paga la pena, la veritat és que paga la pena, però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, Tecles i lletres, amb l'actuació de piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius, tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte super esfereïdor que va de la família i, no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, que és la Mònica Socias.
1: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi. Però he pensat, dic, amb tantes coses que faig, ja no vindrà d'una. Jo ho intento, molt serà.
2: Gràcies.
1: És una responsabilitat,
2: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
1: Perquè, a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí. Que és una gran figura.
2: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
1: Bueno, jo dic, no vingueu tant. Però sí, realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
2: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts, mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
1: Els premis que no els hem citat, però sí.
2: Té de bé actualitat, i també doncs tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la Roda de Premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
1: Ells han xirinacs aquest
2: sí,
1: any, eh?
2: Sí, clar, tot va molt lligat, molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de deliberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
1: Jo no sé res, tampoc, eh?
2: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopar, el Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal i s'han presentat un munt de treballs.
1: És que t'anem a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
2: Sí,
1: també.
2: Perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, és en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
1: I de novel·la també. O sigui,
2: de novel·les,
1: teniu un èxit de participació.
2: Bueno, de novel·les s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que va arribar, no sé si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat,
1: i
2: enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
1: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
2: Sí, és un patiment, perquè aquí ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició, És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat,
1: suficient qualitat
2: que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
1: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. Però realment quan has llegit els treballs i no ho tens clar...
2: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
1: Bé, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem qui.
2: Res més, ja. Res més.
1: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
2: Clar,
1: grans noms.
2: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se la cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
1: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint això... Se'n diu resistència cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: Al calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carrer tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a l'A2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carrer també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelià ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sarah Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que l'heu reconegut directament. S'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu. Un tema que, més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva, i bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè, doncs, apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sick Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no ho sé, un hotel, fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació doncs molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això, això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia i segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, el cel ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, Això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui, el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals... Però, com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi. És a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper agafar i marxar on sigui... Llavors, el tema és aquest.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina,
1: molt
0: moltíssimes
1: bé.
0: Gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ja us dic que entre avui, demà i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes... de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta de com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu amb mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar. Parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens expliquen la història de Berserk, una història que, de fet, comença, arrenca, també, amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi n'era moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya. Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana. Heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros... El que compra els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Tenc que benefici és important. Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 quilòmetres hora, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
0: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.
0: Actualitat barcelonina també la que ens aporta Cugat Mèdia. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
3: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
0: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
3: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández Almodóvar és la consellera de Cultura.
4: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant. Dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar. N'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
3: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
0: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
3: S'hi alerten que les places disponibles a centres ocupacionals al Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. 2018, quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
0: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
3: Fins ara, Núria, que vagi bé.
0: I diem fins ara la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però de moment és hora de marxar cap a Lleida. Emunt, Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
5: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
0: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
5: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys 4 vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
0: I encara un darrer apunt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
5: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i Alinyà després d'impactar contra unes roques i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Moltíssimes gràcies a Emunt des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
5: Que vagi molt bé, Núria.
0: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez-Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
6: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La marca m'agrada. Per si algú no ho entenia.
0: No són les de telefonia, són les de creuers.
6: Són les de creuers. M'agrada molt, així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona. I han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
7: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és algo que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
6: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros que arriben cada divendres.
0: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
0: Farà fotos des d'aquí.
6: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada pel territori, Marina. Una abraçada.
6: Sempre fent territori. Fins ara.
0: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies ja molta gent es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya. I on es veurà millor, bàsicament, serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs, acabant de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica perquè tingueu en compte si sí o sí us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o sí us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
9: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi doncs vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, d'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
0: Clar, totes aquestes
9: llavors,
0: que has dit.
9: Exacte.
0: Clar, totes. Vinga.
9: De retruc. No, clar, la N340 i la A7 són unes de les les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, l'A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és el Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien el Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
9: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
0: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? Llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
9: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. Mm. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils, i també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones d'observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
0: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No, esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar no, us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar. Tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
9: Mentre al final acabin dormint on tenien reservat, ja...
0: Bé, això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
9: Exacte.
0: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no?, Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direccionant de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
9: correcte.
0: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
9: Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. Sí. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
0: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
9: doncs,
0: amb tots aquests vehicles?
9: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies en general, i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret, sense poder efectuar avançaments, i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a la P7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
0: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, que torneu a escoltar,
9: sí.
0: que l'Obert per Vacances queda enregistrat, i per tant el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals, i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és: si podeu evitar fer carretera, molt millor. molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
9: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades, on es veurà
0: Prades.
9: Aquesta... Sí, Prades,
0: és que
9: també.
0: Prades l'estan liant parda, eh?
9: Sí, ja ho explicareu
0: sí,
9: vosaltres.
0: Ja ho explicarem demà.
9: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I, a més, s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
0: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana, ja que estan com de festival, festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics.

0: Renfe ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu, ens en parla Diana Mar, de DeltaCat.
1: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
2: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipse, pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona, que facin la descripció, però també pues se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu bé, utilitzant altres sentits.
1: Clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè es preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
2: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest aire que es produeix abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a l'oïda. Diuen que si estàs a la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
1: A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
2: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que, diguéssim, va canviant el so de més greu a més agut en funció de la llum. És un to molt harmònic i sobretot el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega, una persona vident, perquè els dos a l'hora.
1: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
2: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, amb barreres físiques, però també hi ha barreres que no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres en físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i en les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
1: Havies viscut una experiència similar, perquè, te faig la pregunta, tu tens un dèficit de visió, no?
2: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. Sí, que serà tota una experiència.
1: Suposo que molta emoció, no?
2: Sí, molta emoció, perquè, us han explicat i, sí, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no es repetirà, i si ho pots gaudir amb els teus, doncs meravellosament bé.
1: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons

Explica Sánchez, inicialment sempre veient 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. No tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada, encara dura el Firagost a Valls i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana, a més també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de, de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte. Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de Nou en Folra, a veure què passava, no?, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs, el 2 de Nou en Folra i Manilles, el 7 a 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran dia de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant. Exacte. A més, va ser un 4-9 de postal i, per tant, això ja el dia... I la diada del 30 d'agost a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents i, per tant, van fer el 4-9 en folre, descarregava el gama extra amb el 2-9 en folre i manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix a l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt, de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la Diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals, demà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs que, sens dubte, ens pot donar doncs, el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
2: Bon dia, Núria. Avui tenim nosaltres...
0: que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo i amb qui no.
2: Sí, sí.
0: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat, a Barcelona.
0: Ho tenim a prop.
2: Sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a Blade Runner Event durant mesos, turns nocturns, caps de setmana... Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu de... d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super, super... super dur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, intentaré no estendre'm un gramassa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget... que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lenses estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas, és l'únic. I, bueno, són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa. No, han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
2: I explica'ns una mica. Hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
3: No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
2: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
3: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
2: I, digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
3: Sí, i tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
2: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
3: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense l'ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem en nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb l'ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
0: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
3: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
0: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure-les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
3: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
0: No hi ha problema de que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
3: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que ens necessiten posar-les a sobre.
0: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
3: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
0: El paper, doncs.
3: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
0: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi.
3: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats, de personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte juntament hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i, bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
4: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys. Sí. 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us explicarem, us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
9: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
7: Salut activa.
10: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Laram. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, on ens agradaria dormir arran de l'eclipsi del viatge.
1: Exacte.
0: Que farem el dia 12. Dis-me, què diuen?
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Uber, per vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé. Això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí, sí. Sí, home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars,
0: clar,
1: amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més
1: sí,
0: està la natura, vull dir que està
1: sí,
0: allà enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que
0: sí,
1: ens diu això.
3: Bon dia. Pues a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Pues mira,
3: amb un descampat,
1: és bona,
3: amb molta colla, amb molts amics, i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
1: Què dius ara?
3: No em acaba d'agradar. Però bé,
0: ai,
3: veurem què passa.
1: A veure,
3: ahir
1: per què?
3: Ahir en Molina ja va explicar
1: no
3: més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
1: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Ah, jo vull saber per què li fa pena. Ah, no, pena no, m'ha dit que li feia com a por, eh? Sí,
1: sí,
0: per què li fa por.
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram,
0: sí,
1: la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí,
0: però
1: jo
0: bueno,
1: crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres,
0: ja,
1: hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, del que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó, però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat de, o sigui, s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya, per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, doncs
0: sí,
1: és un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé, molt
1: i
0: bé,
1: tant,
0: molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, sí, sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta
1: clar,
0: gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Per
1: ostres,
0: això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha
1: que
0: algunes
1: bé
0: poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona
1: clar,
0: hi ha diversos llocs i llavors, bé, i repartits per tot, per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí, sí,
0: no
1: sí,
0: sé.
1: Bueno, a veure, ja ens explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt
1: sí,
0: bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, vale, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
1: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet. a prop de Banyoles a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs això està molt bé. Ideal. És ideal, imagina't, una casa amb els avis contents. Els avis se li omplirà la casa de gent.
1: Sí. I a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar,
1: que
0: i allà
1: també,
0: tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomàquet, m'imagino ja, la truita de patates,
1: sí.
0: Vinga, he de preparar.
1: I tant.
0: Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies,
1: fins
0: Aina.
1: Ara, Núria.
0: Fins ara. Però en volem saber una miqueta més, sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupació turística o allotjament quan aneu de turisme. Ho hem centrat una miqueta amb la data del dia del dimecres, en la data de l'eclipsi, on dormireu aquell dia, però vaja, en general. Però sí que és veritat que ens interessava molt saber com l'allotjament ha canviat de cara al dia 12 i especialment en aquelles poblacions que ofereixen allotjament rural. I això passa molt en alguns pobles, algunes poblacions de Lleida. És per això que li hem demanat un reportatge sobre aquest tema al company d'Emun Ràdio, a l'Arnau Vilà.
6: Aquest dimecres el Salt de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any, les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
7: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'Universitats, hem tingut diverses reunions, però ja te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat, i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
6: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interès ha despertat entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica, que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
7: A la ciutat de Lleida s'estima en uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
6: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaulària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada al Matret.
8: Ja havien vingut una associació d'allà dalt de Roda de Ter, d'amics de les ciències de la Terra i de l'espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de les 7 de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora d'eclipsi tots en silenci, i després de l'eclipsi la gent que volgués quedar, hi ha una segona part, que és de 9 a 10 a 11, que és explicar la pluja d'estrelles i explicar pues, algunes constel·lacions, algunes estrelles, i faran una d'això. Ells tenen també, portaran telescopis, i nosaltres us deixem un equip de so d'aquestos així, un altaveu en un d'aquestos portàtils.
6: De fet, Almatret ja apareix en diversos portals especialitzats com un dels millors indrets del Segrià per seguir l'eclipse. Ara bé, el municipi treballa per concentrar els visitants en zones habilitades i evitar que la mobilitat es dispersi per tot el terme. Una de les principals actuacions ha estat preparar espais oberts i zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
8: Van vindre Protecció Civil i els Rurals per dir, a veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos, que poden ser un cul de sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes, i tenir un pla, i tenir un pla B, perquè si allà no es pogués fer, que es pogués fer en un altre lloc, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà, en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, el que passa que no hi cabria tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un lloc, perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tindrem les cubes de la DF per si a cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a la zona de discapacitats, també.
6: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Júlia Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
7: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també dur a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu de allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme podríem parlar del 50% internacional, és a dir, gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, surt de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.
6: Per al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest fenomen també serveix per reforçar una aposta que fa anys que treballa el territori, el turisme astronòmic. Espais com el Montsec, amb reconeixement internacional per la qualitat del seu cel nocturn, són un exemple de potencial que tenen les Terres de Lleida en aquest àmbit.
7: Per la nostra demarcació, aquest eclipsi no deixa de ser una oportunitat, perquè el turisme astronòmic és un turisme que a casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais, com és el Parc Nacional o el Montsec, que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6, del 3 al 6 de novembre, se farà la trobada internacional de Starlight aquí, a les comarques de Lleida, al Montsec. Fet que denota, demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
6: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
7: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar doncs, els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, en la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
6: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de les grans ciutats, ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'Estat i d'altres països europeus, a pobles i racons que sense una ciutat d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Per al turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i el seu entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
0: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona dos més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, escalonadament a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat als municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant, i ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres. El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo, almenys el cabell, el té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara dimecres, i és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, anem doncs a la pelo. Ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo. Bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
10: Normalment ho fan de manera habitual. Mm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si vull a l'eclipse, que si no vull a l'eclipse, per tot això que està passant també.
9: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
10: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Mm-hmm. Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
9: Vale. Per tant, és un bon truc, això, és a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
10: Exacte.
9: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
0: Sí que ho havia plantejat, però no tinc el... Vaja, que vaig a la pelo
9: aquest
0: quan tinc temps.
9: Quan tens temps, ja que no aquest estiu tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu, alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
10: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, uh-huh. Vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els uh-huh. temes del color molt natural, que busquin la lluminositat, vale? Morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, busquen sempre la naturalitat.
9: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no? Exacte. Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes.
10: Totalment, sí, eh? Totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
9: D'acord. D'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
10: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
9: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
0: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, sí. No? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos, que fa molt de temps que estan de moda, això sí? O sigui, escalat llarg o escalat curt?
10: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg.
0: Val.
10: Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
0: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no?, de que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
10: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell. Una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
9: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important, sí, que la gent cuidi el seu cabell.
0: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te l'asseques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
10: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale, però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil, i queda com un efecte engominat, també molt refrescant, i és una manera de deixar-t'ho.
0: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
9: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
10: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, sí, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
9: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències, aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maitre Sacampos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
10: A veure, sí que m'ha passat, sí, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
9: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí, és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant, són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada, estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami D3, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
10: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram, ens vam fer molt amigues, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera, i llavors lògicament és clienta habitual. I després Mami de Tres, l'Helena, sí, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta, va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, ve aquí també.
9: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència? Sí,
10: lògicament, sí. La veritat que hi ha un bon... un bon tàndem.
9: Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
10: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és, ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
0: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius bueno, però segons que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
10: exacte,
0: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
10: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
9: Molt bé, s'arriben acords, eh? Finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
10: Sí, molt. Sí, eh? La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
9: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
10: Sí, sí, sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
9: Molt bé, doncs això és important també actualitzar-se i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs, idees que els agradaria i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho, per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acaba sent alguna cosa més per preguntar.
0: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí. Quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
10: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament, fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
0: O sigui, fer-te un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
10: Exacte.
0: Molt bé.
10: I això ho pot fer tothom.
9: Que això, clar, ho estic pensant, i ella ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda, també, a més, eh? És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pel·lo surts estupendo, però després d'això ha de tenir una continuïtat. També els ensenyeu, això, eh?
10: També.
9: Molt bé.
0: Això és un clàssic, ja tots... que això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pel·lo ja és...
9: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això t'esbota, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pel·lo. Per acabar gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
10: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes... I sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2.
9: Molt bé.
10: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, més i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos. Però un mes de cada 3 mesos, no.
9: No. Per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
0: Bueno, m'apuntaré, vinga.
9: Per deures i propòsits pel proper curs.
0: No, que es nota,
9: Eva,
0: que es nota.
9: Eva, moltes gràcies.
10: A vosaltres.
9: Gràcies per estar avui amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
10: Igualment.
9: Gràcies, Núria.
0: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
9: Fins demà.
0: Fins demà. Adéu.
11: Obert per vacances.
0: Eva Fernández, que de gust amb aquest nom, i de fet feu com jo, que l'he buscat, he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts o 2 quarts d'11, i aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i es passa sempre que mirem el mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, avui, dins l'espai Mar a Mar, us presentem la tortuga Careta.
11: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
12: La tortuga Careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie, podríem dir, cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans, que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
1: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta de dir sí, les tortugues marines de Vic, no? Aleshores va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses. Val? Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha els laboratoris, que és a Vic com a Roses, és a tot el litoral.

0: i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i d'expertesa que tenim, això donar les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
1: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar, des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
0: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie com són les tortugues marines, i en el cas de la careta-careta, no?, de l'espècie més abundant del Mediterrani, que depèn directament de la temperatura, doncs estigui patint uns canvis que veiem molt, molt forts. I tot aquest escalfament ha provocat això, canvis en l'espècie, com per exemple que el Mediterrani Occidental era una zona d'alimentació de juvenils, teníem sobretot juvenils i subadults, a que de cop s'estigui transformant també en una àrea de reproducció. Fins ara, on es reproduïen, on eren les platges tradicionals de posta? En el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop, platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
1: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
0: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, o sigui, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot. A vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina, eh? La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella que la femella encara està a la platja, s'intenta retenir. Vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador. Això depèn del moment, però veterinaris es desplaçarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina femella és cada niu és molt interessant, i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però és clar, estem en un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir, és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, en el moment en què hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
1: Una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.

0: Sí, sobretot és això, eh? De cop, en unes platges on mai havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues a mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges. No només són les tortugues marines, hi ha els nius de corriol Cama Negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies, i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
1: A poc a poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són cabdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
0: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu. Per què? Hi havia persones allà fent fotografies, en flash, estant molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu. I com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja d'Aro i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
1: Malgrat els humans tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvat i abans de tot els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar i en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar al mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els fenòmens astronòmics sempre han despertat fascinació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui al Freaky Time d'estiu aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
4: Freaky Time d'estiu.
5: Una de les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
6: Bones. Berserk és igual l'edició la que tinguis. Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo, quan vaig començar a llegir Berserk, no era tan conegut, va agafar renom a través dels anys, gràcies al seu autor, i ha tingut diferents influències d'altres àmbits no només en el manga, sinó també en els videojocs. I ara, doncs aquí, doncs gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se'l coneix a altres països per la Deluxe.
5: I gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
6: Exactament, gràcies a Panini.
5: Perdoneu la broma.
6: Berserk ha passat per diverses editorials i ara, des de que està Panini, doncs ens ha arribat a una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, amb... no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és una és l'edició més top, diguéssim.
5: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
6: De moment sí.
5: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
6: Primer dic que Berserk no és per tothom. És una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, i toca molts temes, i alguns molt d'una manera molt dura.
5: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho vaig a pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
6: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau, també. Com dic, no només és lluita, tot i que el que més hi ha són lluites i gore i sang i això, doncs, però té molts missatges al darrere que poder és el que més fa agradar a part dels personatges com en Gats.
5: Jo em quedo amb la resistència i la tenacitat de Gatsu, perquè és el que més m'agrada. Encara que no ho sembli, és un manga que podria ser una obra d'autoajuda, no? Fins i tot, perquè estaves parlant d'això, no? De persones que pateixen molt, que estan sobrepassades, però malgrat això, doncs es tornen a aixecar, no? Igual que fa Gatsu, no és el més fort, però va amb una espasa que és el doble que les altres espases, és igual de gran que ell, la seva espasa, però ell, encara que caigui, torna a aixecar-se. Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Per què la podríem considerar una obra d'autoajuda?
6: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs fan servir doncs de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els demés, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs també l'autor de Berserk, que malauradament en Kentaro Miura, que ara fa uns anys ens va deixar, i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Posava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
5: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. Anava a fer una pregunta, però jo crec que ja sé la resposta, i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
6: Jo, per mi, aquí és la Master Edition, que és l'edició definitiva de Berserk.
5: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fa en Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida, i esperem doncs poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
6: i en Dani,
5: i això ha estat el Freaky Time d'estiu. Fins la propera.
6: Adeu.
7: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Freaky Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar programa Berserk, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és a Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta l'agenda. Hola, Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: A veure, que comencem la setmana i ens n'anem cap a Saldes. M'hauràs de dir on està Saldes.
8: Sí. És on està el Centre Astronòmic del Pedraforca, que va una miqueta en la línia de l'eclipsi ja espacial, ja ens estem acostant.
9: Molt bé, molt bé.
8: I és que els dilluns fan un cicle que es diu Dilluns de Ciència, que es fa durant tot l'agost, i avui hi haurà una xerrada del doctor en astrofísica Santi Roca, que farà una xerrada sobre els grans descobriments dels últims anys d'exoplanetes, matèria fosca, i com la possible detecció de vida a altres planetes podria transformar la forma en què entenem l'univers. I hem parlat amb Salvador Puigmartí, que és el director del Centre Astronòmic, i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
10: La forma de divulgar, la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular. És increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
8: El tenen en molta estima, i així és avui, dilluns 10 d'agost, a les 10 de la nit, en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta, però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
7: El Centre Astronòmic del Pedraforca, això és, com ens deien, a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú, i això sí que sabem ben bé, la comarca de l'Urgell.
8: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts a Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe, i després hi ha un tast de 20 de cellers col·laboradors de la proposta. I destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Boixadera, i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Boixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és de taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, no, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Durant fins al 15 d'aquest mes d'agost hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi ha 3 pel·lícules: Morir no siempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 2:15 de la nit. I tot això serà a la Sala Sartana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les 3.
0: Sí, sí,
1: com a mínim. Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de rebella, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden res, 2 minutets, per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és. Aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui
1: sí,
3: que...
1: Vosaltres també, no? També comenceu sí. També Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin al propi sostre. És a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans de que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno,
3: sí,
1: molt bé,
3: sí,
1: molt
3: sí.
1: Bé. Ah, que bé. Sí, sí, sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina,
3: sí, doncs això és tot.
1: Això és tot, i ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de Festa Major, d'acord? A més, com que a moltes persones els hi coincidirà Festa Major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: clar,
3: final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu?
3: Exacte.
1: Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra Festa Major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada. Fins demà.
1: Tres minutets i mig i se'ns faran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9, amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també, a l'obert per vacances a la vostra ràdio local.

0: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui entrevistarem a Pedro Amorín. Recordarem l'entrevista amb Pedro Amorín del gimnàs Dochan després d'haver rebut la medalla d'or per la Federació Espanyola de Taekwondo. Avui parlarem també de la cursa de la tardor, que enguany serà nocturna. Ens acompanyarà el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. I avui, en aquest resum i també recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada, ens farem ressò de la nova temporada del Teatre a Núria Espert a partir del mes de setembre. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant en una nova edició del Via Directa, aquest Via Directa d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
2: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
2: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot, i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
2: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final davant de l'Ajuntament.
2: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar que poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
2: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
2: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
2: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
2: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
2: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
2: Sí.
1: Cursa de la tardor.
2: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, es necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
2: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble, juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
2: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres.
2: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
2: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
2: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs, estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat.

0: també la cultura en majúscules, diguéssim.
1: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
0: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al CAN, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs, la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sòsola catalana, amb la qual doncs, molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs, no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí 4 dels 8, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
1: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
0: Ah, exacte, aprofitant també doncs, el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs, una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
1: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
1: Doncs serà el 25 de setembre. Anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
0: Ah, exacte, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran 4 cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió, fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent a l'escoltar-les ben segur que els sonarà i ben segur que gaudiran molt.
1: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure

0: En directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells sectors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
1: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa al setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents, heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
2: Exacte, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà doncs, un tou de personatges, segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs, també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs, hem parlat de Ramon Madaula, de Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual doncs, això, que volem doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
1: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tosar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
1: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
1: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca,
1: exacte.
0: En aquesta ocasió, Miguel Hernández.
1: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tosar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posarà més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
2: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
2: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat, i va ser un èxit. Tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal, perquè van quedar encantats. De fet, era la primera vegada que es feia. I aquest any, doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica, també, de la ciutat de Calella, i que ens farà també, doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera, doncs, d'inaugurar, doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable, per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs, analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
2: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres de Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid, també. Vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom, perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir. Passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar. I aquesta vegada, doncs, tant el fil invisible de l'autora Míriam Tirado, com també El peix irisat, també, que és un conte molt famós, que de fet jo, doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
1: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no?, però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts, que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit, i que ara, fins i tot sent grans, els poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible, doncs, que ha corregut, doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu, i que vinguin, doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari, doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. Un espectacle, doncs, que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó, doncs, és protagonista, i on el públic quasi, doncs, és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del peix irisat com també del fil invisible.
1: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, doncs, pensem que contribuirà, doncs, a que l'habitual programació del teatre, doncs, sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem, doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, Festa dels Petits Grans Espectadors, coincidint amb la Festa de Major d'Hivern, la Festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
2: Exacte, i és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
1: Exacte, veiem, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments...
1: Exacte, doncs aquesta vegada doncs, tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs, millor et surt de preu. La idea és doncs, que la gent doncs, doncs, pugui venir al teatre, doncs, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
2: Sí, sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que... tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
1: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs, que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert i esperem que vagi molt bé.
2: I això, desitjar-vos molt bon estiu i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
1: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació recordem l'entrevista sobre l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. En un any és una activitat que ja s'ha consolidat a la ciutat.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents. Com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que vau realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió vau obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parla de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte... Bueno, menys no pot ser. I que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària. Però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem, realment som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem, ja faríem.
0: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si
0: haurà
1: no. Cua.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant, ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula de sanció universitària, es preguntarà, bueno, i com me'n puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Ah. Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052. 9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau en visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé, en aquest moment
3: tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros, perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals
1: aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir.
2: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava doncs a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juliol feien balanç de la legislatura amb els diferents portaveus dels grups municipals. Aquests dies, al Via Directa d'Estiu, també recordarem aquestes entrevistes.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegueram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
0: El Via Directe d'estiu, el millor d'aquesta temporada, recordant entrevistes i reportatges que hem realitzat a Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Via Directe d'estiu, aquí és la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir, és increïble.
2: Va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa, penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica, amb els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs, bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si li podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. Però efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Aquemènida.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: doncs comencem programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una miqueta amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar amb compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, ah, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot al segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bueno, és igual, no hi entrarem. Però, si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també que quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, a l'imperi persa, com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es poden acceptar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no?, però la caricatura aquesta que sempre ens pista pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant de l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que també va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia... etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però, bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta i ens hem repetit nosaltres mateixos mil cops, no? La Grècia al moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no, ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no, com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món, no? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs, i els altres són els bàrbars, no, els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no?, de la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI, òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona, sí, no?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui, situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven, entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs les va absorbir, eh? Però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist a un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors, va anar a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió. Em revoltaré contra els perses aquemènides. I, de fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta. I els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya, no me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles, sí, quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5, d'acord? Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs centrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era a Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estàvem pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i la ciutat jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquestes ciutats de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem primera guerra mèdica, i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta, qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu dispares una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Hauria estat molt bé que la guerra hagués acabat aquí, no? O que siguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius va acabar... En algun moment havia de sortir aquesta broma. En algun moment... No, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no? I...
0: Si t'ho han de recordar tres cops al dia...
1: Tres cops al dia, és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
2: Sí. Quin gran problema.
0: Sí, sí, sí. I, efectivament, després de recordar-li tres cops cada dia, al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Sí, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants recorda els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest pobre...
0: La turra gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè ens fem
1: 299.
0: Una... Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat, és veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me recorda els atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits. Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
1: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, submetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos, que destrueix gran part de l'armada. Les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues.
1: I anaven, anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'ho esperava.
1: No ha entrat, ho sento.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Però Darius continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar.
0: Sí,
2: però...
0: perquè hem vingut aquí a 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
1: Aquí com anaven cavalls, anaven més amples.
0: Ah, vale. El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies acostumaven a estar emparentats, no?, amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Per d'ell, potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després. Vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans. Des de dins cobren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no?, sinó que hi ha hagut una tradició interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat. Sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament... confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
1: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
1: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat d'Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
1: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
1: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
1: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Eretria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar en la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses. Cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
1: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria. Entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre a Limares, crec que és...
1: Al Menares. O Talaies.
0: Sí, Limares, crec que és. En comptes d'encendre a les Limares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop el cosí gran, Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també

0: Hem vingut a jugar,
1: que sí, sí, pitjor, sí. Perquè tu mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que...
1: Però tornar és baixar, tornar és baixar. Ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Ah, bueno, després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs. Però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dir alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
1: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un portal de mitologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'ha ofès, això, una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT, que ens han citat. Ens
2: Atrapa'm, moltíssima... si Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta... Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: Sí, veus? Sí, I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic target.
1: No. Mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren. El...
0: Atrapa'm si pots,
2: exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornada ja, quan està el Virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que, és jo, aquesta, que jo tenia.
0: La cara, no?, de l'Axlocan, amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Crec que al final del Portes de Troia que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a Comte Soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls hi sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure, ningú pinta

0: Miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'oplites,
1: d'atenencs,
0: de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
1: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'oplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia, podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests oplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange oplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No, durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
0: M'encanta, batalla psicològica, no? De mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos als atenencs.
1: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató tota la seva cavalleria i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament a per Atenes.
0: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
1: Ah, sí.
0: No, ha estat qui primer ha apartat la vista.
1: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
0: Home, jo ho tinc molt clar.
1: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar ja, cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no?, carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
2: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
1: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica falange atenenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels oplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
0: Però... Estava Filípides allà un altre cop. Un altre cop, ho tinc bastant.
1: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels oplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Ja, moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que... El va matar... No,
0: aquest sí que va quedar ben esquilat.
1: Sí. Que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en van parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest de les morts aquelles estúpides.
0: Que també va ser programa de final de temporada.
2: No recordava el programa de Joe Biden.
1: No recordo.
0: Va ser l'últim.
1: Recordes el número, Alberto?
0: No.
1: Aquest és més difícil.
0: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
1: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípades, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nikekamen, perdó. I que després de cridar
0: per
1: això...
0: Per què de cop i volta parla japonès, no?
1: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no, tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i alguna cosa, que és una marató, crec, o 42 i alguna cosa.
0: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
1: Uau.
0: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
1: Has d'arribar a cridar.
0: Has d'arribar a cridar.
1: I morir.
0: I deixar espai.
1: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
2: Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
1: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípades,
0: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
1: Que els espartans...
0: caminant creuen Grècia.
1: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
2: Meravellós.
0: Molt bé, fantàstic. No? Jo no esperava res menys dels espartans.
1: Gràcies.
0: I anem una mica a les conseqüències més a mig plaç. No? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
1: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi Acamènida en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
2: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
1: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquestes justificacions, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
0: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la primera guerra mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
1: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya. Perquè va haver de sufocar una revolta.
0: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
1: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
2: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres.
2: Moltes gràcies, Alberto Reche.
0: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
1: Vale.
2: Gràcies avui a Carlos Lecegui al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb
0: un
2: nou
0: crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: A les Portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Louis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest, I Know What I Like It.

Continuem amb el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu sisè àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta per al hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat d'Argiro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, la veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui entrevistarem a Pedro Amorín. Recordarem l'entrevista amb Pedro Amorín del gimnàs Dochan després d'haver rebut la medalla d'or per la Federació Espanyola de Taekwondo. Avui parlarem també de la cursa de la tardor, que enguany serà nocturna. Ens acompanyarà el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. I avui, en aquest resum i també recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada, es farem ressò de la nova temporada del Teatre a Núria Espert a partir del mes de setembre. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant en una nova edició del Via Directa, aquest Via Directa d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de la gran novetat és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
2: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que volíem, que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
2: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
2: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut amb inici i final davant de l'Ajuntament.
2: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
2: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
2: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
2: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar, no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
2: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres us podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa. És a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs, l'any següent, si t'ha sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
2: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
2: Sí.
1: Cursa de la Tardor.
2: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la Tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, es necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quin més suport teniu?
2: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700, 800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble, juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110 o 120 voluntaris. I com és una novetat, també una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar. I després, doncs, també lògicament el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions, i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades, i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
2: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres.
2: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant. Al final sí que amb alguns atletes tals, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar. Uah, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer. I sí, sí, sí, tothom supercontent. Una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi. És a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmoda.
1: Per tant, us avanceu, eh?
2: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha aquest, el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
2: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, al teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs, estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs, cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sorció de la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs, poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca que també participa en aquesta temporada de teatre.
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al CAN, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs, la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs, molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs, no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs, el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs, una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que

0: participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
1: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
2: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans actors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
1: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa al setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
2: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
0: Exacte, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà doncs, un tou de personatges, segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs, també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs, hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual cosa doncs, això, que volem doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert doncs, sigui referència a tota la comarca.
2: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
1: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia i que ben segur que ens agradarà molt.
2: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tosar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
1: Ja el vam tenir, sí.
2: Amb un espectacle dedicat a Lorca,
1: exacte,
2: en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
1: Exacte. Mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tosar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
2: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat.

0: d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la Coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la Cançó d'Amor i de Guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana, i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat, i va ser un èxit. Tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal, perquè van quedar encantats. De fet, era la primera vegada que es feia. I aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica, també, de la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per Any Nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és el Fil Invisible i l'altre el Peix Irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre, pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu el Fil Invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid, també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom, perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir. Passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar. I aquesta vegada, doncs, tant el Fil Invisible de l'autora Miriam Tirado, com també el Peix Irisat, també, que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb el Peix Irisat i el Fil Invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara, fins i tot sent grans, se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest Fil Invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un Peix Irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs recordarem el conte, i el Fil Invisible de la Miriam Tirado, un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó doncs, és protagonista i on el públic quasi doncs, és convidat a participar.
0: Doncs per tant, èxit assegurat tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que per tant doncs, pensem que contribuirà doncs, a que l'habitual programació del teatre doncs, sigui una programació d'èxit variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals, Per tant, doncs, esperem doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, que convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs, tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs, millor et surt de preu. La idea és doncs, que la gent doncs, doncs, pugui venir al teatre, doncs, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs, que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació recordem l'entrevista sobre l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. En un any és una activitat que ja s'ha consolidat a la ciutat.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem, doncs, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també, doncs, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de la música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí ja les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està sí, també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Sí, tenint en compte les, és bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants, que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també, l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si
0: haurà
1: no. Cua.
0: El 12 de gener tindrem...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, hablar de sanció universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. A 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, a Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura. I l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula de sanció universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Ah. Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
0: 631-28-9052. 9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada. Va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones. Va. Que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada.
1: I amb autocar.
3: L'autocar sortirà el dia 9, a les 9 del matí, enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis. I la idea és, a poc a poc, anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu per aconseguir.
2: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava doncs, a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Cossell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juliol feien balanç de la legislatura amb els diferents portaveus dels grups municipals. Aquests dies, al Via Directa d'Estiu, també recordarem aquestes entrevistes.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 6400.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix: menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà, doncs els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
0: El Via Directe d'estiu, el millor d'aquesta temporada, recordant entrevistes i reportatges que hem realitzat a Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Via Directe d'estiu, aquí és la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

Fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui entrevistarem a Pedro Amorín. Recordarem l'entrevista amb Pedro Amorín del gimnàs Dochan després d'haver rebut la medalla d'or per la Federació Espanyola de Taekwondo. Avui parlarem també de la cursa de la tardor, que enguany serà nocturna. Ens acompanyarà el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. I avui, en aquest resum, i també recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada, ens farem ressò de la nova temporada del Teatre a Núria Espert a partir del mes de setembre. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant en una nova edició del Via Directa, aquest Via Directa d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
2: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
2: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
2: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final davant de l'Ajuntament.
2: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar que poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
2: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
2: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
2: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
2: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer, sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord, si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
2: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
2: Sí.
1: Cursa de la tardor.
2: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
2: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
2: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
2: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable, i de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calòrics és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
2: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
2: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica, com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, el qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens, bueno, fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també per pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fan també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també és aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la Sarsuela, la Cançó d'Amor i de Guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre.
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'Arts Líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la Cançó d'Amor i de Guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi han actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que celebren el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem el 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista. I la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans actors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís, amb Loop, divendres 16 d'octubre.

0: Núria Esperda, on sigui referència a tota la comarca.
1: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia i que ben segur que ens agradarà molt.
1: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
1: amb
2: sí.
1: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
1: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
0: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
1: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
0: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs hem apostat per una altra orquestra simfònica també de la ciutat de Calella i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per Any Nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
1: Doncs analitzant la temporada d'arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és el Fil Invisible i l'altre el Peix Irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
0: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre per al teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu el Fil Invisible, ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu, és tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada, doncs, tant el Fil Invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també, que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts doncs, puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.

0: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb el Peix Irisat i el Fil Invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara, fins i tot sent grans, se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest Fil Invisible, doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un Peix Irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i el Fil Invisible de la Míriam Tirado. Un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó doncs, és protagonista i on el públic quasi doncs, és convidat a participar.
1: Doncs per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
0: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que per tant doncs, pensem que contribuirà doncs, a que l'habitual programació del teatre doncs, sigui una programació d'èxit variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit com han estat les darreres.
1: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
2: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer, no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
0: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes amb els seus pares i mares i tutors i tutores vinguin aquest dia doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
1: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
0: Exacte, doncs aquesta vegada doncs, tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs, millor et surt de preu. La idea és doncs, que la gent doncs, doncs, pugui venir al teatre, doncs, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
2: Sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
1: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
0: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs, que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
1: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
2: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
0: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio, doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació recordem l'entrevista sobre l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. En un any és una activitat que ja s'ha consolidat a la ciutat.

0: ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té, diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis, o 144, i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i estem molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que vau realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió vau obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat. I d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Sap? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens, ja per si ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està, també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí,
3: fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també, l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber, sabrà
1: no. Cua.
3: Sí.
0: El 12 de gener tindrem...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Uh-huh. Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim a Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant, ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada. Va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bueno, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros... perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagar. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí
0: un altre objectiu per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca ara fa un any que començava doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juliol feien balanç de la legislatura amb els diferents portaveus dels grups municipals. Aquests dies, al Via Directa d'Estiu, també recordarem aquestes entrevistes.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya

0: Catalunya, als estudis de Ràdio Sant Andreu, la regidora de la Seu Pública, Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 6400.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres, doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i, per tant, hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o surtin més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai. Eh?
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. I som dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat, que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
0: El Via Directe d'estiu, el millor d'aquesta temporada, recordant entrevistes i reportatges que hem realitzat a Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Via Directe d'estiu, aquí és la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir, si creieu.
2: Va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa. Penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica. Amb els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si li podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. A efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Aquemènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem, programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la Primera Guerra Mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una mica amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar en compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot al segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bueno, és igual, no hi entrarem. Però, si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també que quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, a l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi Aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es pot encertar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no?, però la caricatura aquesta que sempre ens pisa pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega, és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant a l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia... etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però, bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta i ens hem repetit nosaltres mateixos mil cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, i no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no ajudarà molt a crear aquest sentiment de grecs, no? com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no? Els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no? De la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment a Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI, òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona, sí, no?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist a un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra l'illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà a la ciutat. Llavors, van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus, bueno, els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Bueno, això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya. No me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans, és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les fermòbiles sí. Quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5, d'acord? Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no, de les tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs entrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Vale? És, per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí a les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Ar de Cíbeles.
2: Estan pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i la ciutat jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquestes ciutats de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem primera guerra mèdica, i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta, qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És perquè... com pixar en contra del vent, no? Si tu disparas una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Hauria estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? I que, o que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de cridar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment acabar... havia de sortir aquesta broma. En algun moment...
1: Segueix,
0: no, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Si t'ho hem de recordar tres cops al dia...
1: Tres cops al dia és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
1: Sí.
0: Quin gran problema. Sí, sí, sí. I, efectivament, després de recordar-li tres cops cada dia, al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Ja, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants recorda els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest pobre...
0: La turra gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè ens fem
1: 299.
0: Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat, és veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, i aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me recorda els atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits. Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
1: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, sotmetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, és a dir, 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Eren petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues.
1: I anaven anaven lent, no anaven amb perses, diguem, presses.
0: No. Aquesta sí que no m'esperava,
1: No ha entrat, no ha entrat, ho sento
0: no,
1: molt.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Val, però Darius continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, eh? Però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
0: sí,
2: però...
0: Sí, perquè hem vingut aquí a 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, eh? Les mides.
1: Perquè aquí com anaven cavalls, anaven més amples.
0: Ah, vale. El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general Meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes. Que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies normalment acostumaven a estar emparentats, no?, amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Però d'ell potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, eh? Aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans des de dins que obren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una traïció interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat, sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
1: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
1: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
1: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
1: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
1: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Eretri ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites, i com que Atenes s'acabava d'estrenar la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals, destacarem l'intrèpid Milcíades, Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius, perdó, durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses. Cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
1: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria. Entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que
1: és... Almenares.
0: O
1: Talaies.
0: Sí, no? Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no? en tot això. Però bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
2: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
1: Mel. Mel d'abella. De la Grècia.
2: Després d'això, que li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer 200 quilòmetres...
1: Però potser s'ha de nada.
0: Clar, després de tornada. Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
2: Hem vingut a jugar, com
0: tu dius.
1: Que és pitjor, perquè tu, mentre vas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que has de tornar...
1: Però tornes baixant, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Bueno, després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar... doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs. Però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dir alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no es poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
1: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola? Perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un programa de mitologia, però bueno.
1: Avui... T'ha ofès, això, una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat. Ens fa moltíssima...
2: Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta... Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic target
1: mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm
2: si pots, exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornar a ballar, quan està el Virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo tenia.
0: La cara, no? De l'actor que amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recte final del Portes de Troia, que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a un de soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. Sí? 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra brutal.
1: A veure... Ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, atenencs, de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, eh?

0: aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos als atenencs.
1: A veure, el que us deia, no desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató tota la seva cavalleria i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament a per Atenes.
0: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
1: Ah, sí. No?
0: Ha estat qui primer ha apartat la vista.
1: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
0: Home, jo ho tinc molt clar.
1: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
2: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
1: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica, falange atenenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribar al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
0: Però estava Filípides allà un altre cop. Un altre cop, ho tinc bastant.
1: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil, aquell que el va matar... No,
0: aquest sí que va quedar ben esquil.
1: Sí, que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en vam parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest de les morts d'aquelles estúpides.
0: Que també va ser programa de final de temporada.
2: No recordava el programa de Joe Biden.
1: No recordo.
0: Va ser l'últim.
1: Recordes el número, Alberto?
0: No.
1: Aquest és més difícil.
0: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
1: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
0: Per què de cop i volta parla japonès, no?
1: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i algo, que és una marató, crec, o 42 i algo.
0: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort sempre?
1: Uau.
0: Vull dir, ja que t'ajustes al mite,
1: has d'arribar a cridar.
0: Has d'arribar a cridar
1: i morir.
0: I deixar espai.
1: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre les

0: ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Tennessee, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
1: Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo? Van arribar en algun moment a tot això?
0: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
2: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
0: Que els espartans...
2: Que els espartans caminant creuen Grècia.
0: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona de Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com un jubilat, miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
1: Meravellós.
2: Molt bé, fantàstic. No? Jo no esperava res menys dels espartans.
0: Gràcies.
2: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç. No? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
0: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota a l'imperi Acamènida, en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
1: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
0: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquesta justificació, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
2: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
0: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya. Perquè va haver de sufocar una revolta.
2: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
0: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
1: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
0: A vosaltres.
1: Moltes gràcies, Alberto Ricci.
2: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar l'esprint.
0: Vale.
1: Gràcies avui a en Carlos Lecegui al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia. I us deixem fins la pròxima setmana amb un nou episodi.
2: Un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026.